0: Seguim a Nits de Ràdio, sempre a la tertúlia dels Dimacraus, passant una bona estona amb la doctora Marta González Peláez, en David Morales i amb l'Alan Jornet. I just abans d'acabar l'hora anterior, doncs, hem pogut escoltar una de les reflexions del He-Man. Anem a escoltar-la.
1: I recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
0: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man i
2: la filosofia actual, no?
3: La filosofia popular.
0: La filosofia del
2: ja
0: nostre
2: temps. Ja no es planteja
0: temps.
2: Res de l'existència, no? Ja és. Del dia a dia.
0: Del dia a dia, d'aquestes coses de que la gent doncs va molt... Bueno, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
2: Igual... la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
0: Ja t'entenc.
2: Saps?
0: Sí.
2: Per no... que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè quan tens el mòbil a prop i notes que vibra o fa llumeta, se te'n va la vista, et distreu, no et fa concentrar. De fet, ja ho diuen, no?, que la taula... ningú hauria de tenir el mòbil a taula, ni... a la butxaca quan s'està a taula menjant. Ah, perquè no, tens la tentació de mirar mòbil... o d'agafar-lo de la butxaca.
3: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
0: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
3: No, el mòbil ha d'estar fora.
2: Ni mòbil ni auriculars, ull, que hi ha gent que...
3: No, res, clar, home, si tens els auriculars ja...
0: Bueno, és que el tema dels auriculars, el problema és que, per exemple, esteu dient d'això del mòbil a taula, no? Però els auriculars és que està abduint, sobretot el jovent, pel carrer. Pel carrer. O sigui, mentre es va caminant, ells van amb el mòbil.
2: Perquè s'aïllen completament del món...
0: Sí, senyor.
2: I si els hi pita una bicicleta no la sentiran, si algú els hi diu alguna cosa o...
4: Mira, durant aquest estiu, sí? Que he estat a França, vam estar en un parc i mentre la gossa estava descansant una miqueta, asseguts en un banc, va passar un noi bastant jovenet passejant pel parc llegint un llibre.
0: Ostres, aquesta...
2: Com il·lusió.
0: Aquesta ovació...
3: Sí.
0: Perquè em fan...
2: Ja es podria posar de moda, no?
0: Sí. Jo, menys 6-7 i més donar-li a la lectura. Però és que el problema és que, en general, és una pèrdua de la percepció de l'espai. És a dir, una... quan tu vas pel carrer, vigiles, no?
2: Sí.
0: Tens una mica de sensació de l'entorn. I crec que...
2: El carrer o el transport públic, no?
0: Sí, perquè
2: ho he parlat mil cops aquí, que hi ha molta gent que entres al metro, baixa la mirada al mòbil, aquí no passa res, jo estic en mi mundo.
0: En mi mundo, en mi burbuja.
2: I si entra algú que necessita seure,
0: sí,
2: doncs no podrà seure perquè estarem tots mirant el mòbil.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: I al carrer igual, no? Vull dir, no sí. Veus si passa algú sí. I t'has d'apartar o...
0: Sí. Sí, sí. Totalment. A veure, és cert que cada generació doncs té les seves circumstàncies, etc. Però auriculars...
2: Estan fent moltes, Però... Estic en plan a bola cebolleta, hater.
0: Però és que vull dir, auriculars i Walkmans, per exemple, ja fa molts anys que els tenim, val?
2: Sí.
0: I era diferent. Primer que no és el mateix dur uns auriculars de botó, que es diu, que no, aquests autèntics escafandres que duen, aquesta, que alguns semblen que bueno...
4: Perquè, a
3: semblen
4: més,
3: astronautes.
4: A més, astronautes. Aquests auriculars
2: van millor per l'oïda, no?
0: Sí, dius, David, que fan cancel·lació de so, no?
4: Clar, fan cancel·lació de so, també. De manera que aïllen encara més molts d'aquests auriculars.
2: Però van millor per l'oïda, no, aquests? Que no els de...
0: Sí, per l'oïda, sí, per la castanya que et fots, igual no. Perquè, clar...
3: Haurien de portar uns protectors al front
0: airbags.
3: I a la part de darrere, per si en cas

0: Sí, sí.
1: Un protector bucal també per les dents.
0: Sí, sí. Un protector bucal, un airbag, tot el que...
1: Un casc.
0: Sí,
1: un casc,
0: sí, sí, tot, tot. O sigui...
2: Té, un casc té un... tou, no?
0: Sí, sí, té un altímetre que l'acabeu que ja no està a l'alçada del personatge, doncs activa tot un seguit i truca bueno, al 112.
1: I... No, però un moment, espera't que ara, visualitzant tot plegat, en un futur, quan ja siguin tots geperuts...
0: No hi arribarem, però bueno,
1: i la coronilla enfoqui cap endavant, sí. Vull dir que els ulls haurien d'estar
0: sí.
1: A la part... De, vull dir que els tindran...
0: Hi ha una
1: a la part del cap,
0: sí.
1: S'inventaran una diadema amb un ull que els avisarà de gira o
0: ja
1: tal, o el que sigui.
0: Bueno, serà un conductor autònom.
1: O sigui, tens el temps.
0: Serà un conductor automàtic que ja girarà les persones.
1: I per l'auricular et dirà...
0: Sí.
1: O et farà vibrar una uïda o l'altra perquè et giris cap a un cantó o l'altre.
0: És molt
2: una
0: possible.
2: Una cosa, la frase aquesta, al final, a quina conclusió hem arribat?
0: Quina? Ja m'he perdut. La de
3: He-Man.
0: La del He-Man.
2: Que t'ho has deixat perquè nosaltres reflexionem
0: sí,
2: sobre l'estado en modo avión.
0: Modo avión, Marta. Tornem, recuperem el modo avión. Com ho veus, això?
1: Què vols, parlar de banyes, Marta?
2: No. És que no necessàriament ha de ser... Pot ser
1: no, per això, per
2: de
1: això.
2: Respecte.
0: Sí.
2: De
0: dir,
1: sí, és el que deia, sí.
2: Ho deixo en silenci, perquè, bueno, avió i silenci és el mateix, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Al final, llavors ho deixo en silenci perquè no molesti a l'altra persona, si estic amb
0: bueno,
2: l'altra persona.
0: Bueno, l'únic que
2: perquè
0: més...
2: Perquè una cosa és modo avió o modo silenci, però que estàs amb el telèfon i la persona a l'altre costat, que no li fas ni cas, també pot ser, això. No fa soroll, però si no estàs amb l'altra persona. Això jo ho he vist, eh?
0: Mm.
2: Que a vegades la gent hi està... I un està parlant i dic, deu estar parlant... A vegades hasta m'hi fixo si està parlant amb algú perquè porta els auriculars i dic, veig, no, està parlant amb la que està al costat.
0: Sí, però
2: el que està al costat no l'està fent ni cas.
3: Però
2: si està amb altres persones.
0: Sí, sí.
3: Hi ha un petit matís entre tenir el mòbil silenciat i tenir-lo en mode avió.
2: Sí.
3: Tenir-lo en mode avió... és que no entren ni missatges, ni trucades, res, absolutament.
0: Notificacions...
3: Exacte, silenciat simplement és que no sona.
0: Mm.
3: Però les notificacions continuen arribant i els missatges, quan arriben, es veuen en pantalla.
0: Sí, sí.
3: De
0: sí,
3: manera sí, que hi ha una petita diferència.
0: Mm.
2: Per això dic que si tu estàs en silenci, estàs atenent el telèfon.
0: Mm.
2: En canvi, si estàs en mode avió, no.
0: Clar. Home, clar, no ho sé.
2: No?
0: Sí, sí.
2: Jo.
0: Sí, sí.
3: Jo he de confessar que a mi em podeu trucar per telèfon, que no us l'agafaré mai, perquè sempre el tinc en silenci.
0: No, a veure, jo també, com a professionals de la ràdio, jo és que el necessito per treballar, per tant, no contesto ja trucades, perquè entenent que la societat ha canviat, i és una cosa que hem comentat aquí alguns cops, quan no teníem capacitat d'enviar-nos missatges, ja no dic quan encara no ens enviàvem correus electrònics, no hi havia una altra forma que trucar-se, però trucar és invasiu, perquè trucar és deixa de fer el que estàs fent per atendre aquella persona.
1: Home, i... no, David, ara diré la meva.
0: No, per això està bé fer debat. És a dir, no ho enteníem així fa uns anys, estic d'acord, però ara... és a dir, no... Quan estaves a la feina, ho dic d'una altra manera, Alan, perquè m'entenguis, quan estaves a la feina no et podien trucar. És a dir, et trucaven a casa, però a la feina, quan no hi havia mòbils, no et podien trucar. Quan tu estaves a casa ja s'entén que estaves més possible, no, de contestar el telèfon.
1: Sí.
0: Però ara el dus a totes hores. I el fet de que soni ja et distreu del que estàs fent. Per això se'l fica en silenci o el que sigui, no? Però et distreu. I quan a tu et distreuen d'allò que estàs fent, està comprovadíssim i estudiadíssim, Marta, que la teva capacitat de rendir baixa espectacularment i trigues bueno, però, un temps en recuperar la concentració.
1: Però parlem de la feina. Vull dir, però si estàs passejant i et truca la tieta i vol parlar una estona, doncs l'agafes i...
0: Saps tu vols dir en un temps en què no estiguis treballant? A mi això són 10 minuts al dia, possiblement. I és molta casualitat per anar... Sí, sí, sí, que sí, que sí.
2: Però, bueno, al final al cap, el parlar amb algú, home, sentir la veu, no sé, a mi m'agrada, a mi m'agrada més.
1: A mi també.
2: Moltes vegades és més efectiu en qüestions de feina.
0: Sí, el que passa és que avui en dia també hi ha... parlem de la sincronicitat i la asincronicitat, no? És a dir, avui en dia pots escoltar la veu en una nota de veu.
1: Però pots escriure un missatget, et va bé si truco ara.
0: Això sí, això sí, això sí, això sí. Perquè si pots, si pots diràs sí.
2: Bueno, diuen que una trucada de 2 minuts resol 20 whatsapps, no?
0: És interessant el debat.
1: Quants litres d'aigua, Marta? Clar, perquè els whatsapps i enviar stickers i enviar àudios també gasten aigua, no et pensis.
0: Sí, sí.
2: Bueno, ja, clar, si envies àudios, sí, però o sigui, és més ràpid. Però si,
0: però si has de parlar, també gastes més aigua, perquè t'entra set.
1: Bueno, això
2: sí, clar.
0: Clar, no, has de veure després.
2: Algú s'ha de gastar, no?
0: Sí,
2: dic jo.
0: Sí. Bueno, anem amb una altra reflexió que ens enllaçarà, en aquest cas, amb la següent notícia que teníem pendent de comentar. Ens introdueix el tema en He-Man. Molt bé.
3: No ah, molt bé, He-Man.
0: En tot cas,
3: ara toca la bateria.
0: Sí, ha agafat les bataques. Vinga, endavant, He-Man, quan vulgui.
4: Y recuerden, amigos, la erección es el sentimiento más real y sincero de un hombre, porque se realiza con sangre bombeada directamente del corazón.
0: Com us quedeu? Com us quedeu amb aquesta reflexió?
1: I que és maco.
0: És preciós. És la cosa més bonica que es pot dir sobre l'erecció, no? I és que aquest estiu hi ha hagut una...
1: I perquè si no hi ha un sentiment, allò no.
0: No, clar, ha d'haver sentiment, no? Compassió, no?, que es diu.
1: Tret de la trempera matinera, no?
2: Exacte. Compassió com mucha pasión.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte. Si no hi ha un sentiment o una atracció, allò no... No,
0: no, sí que pot quedar, si és una representació fàl·lica, anem a dir, no? I és el que va passar aquest estiu a un poble, al Xinet, que doncs algú va decidir substituir, anem a escoltar la notícia, algú va decidir substituir el que seria el
3: toro mecànic.
0: El toro mecànic, tota exacte, vida, sí. Per un penis mecànic.
5: Yo, la verdad que esto es el arranque del programa, ya lo han puesto la imagen, es lo que están viendo.
0: No ho veiem, però ens ho imaginem.
5: Por esa sustitución del toro mecánico que ha tenido lugar en Alchinet, en un pueblo de Valencia. Resulta que la comisión de fiestas quiso innovar y en vez de poner el toro mecánico, pues pusieron esto, un falo mecánico y de la discordia, porque anda que no ha dado que hablar. El asunto está dando tantas vueltas como el propio aparato.
0: Está en boca
5: fin,
0: de todos.
5: La comisión de fiestas, como digo, decía que esto era una broma, pero a los vecinos no les ha hecho mucha gracia, y a la alcaldesa menos.
3: Ha sido un golpe muy duro para el pueblo.
6: Era la fiesta de la cerveza, por lo tanto los festeros asumimos que era para mayores de edad y decidimos hacer una broma que sin mala intención y sin pensar que iba a ofender a nadie. Yo, en representación de todos los festeros, pido disculpas porque pensábamos que no iba a sentar mal y no era sin ninguna, no tenía mala intención. La alcaldesa pues vino y nada, estuvo 20 minutos en marcha y después se quitó.
0: Se puso tensa la cosa,
5: Pero sí, no sí, se montó. Riendo, yo lo sé, yo
3: ver,
5: lo sé.
3: La
5: idea de la comisión de fiestas, como digo,
3: marcha.
5: Era hacer una broma. Con algo de humor que, ya digo, entre los vecinos, gracia como tal, mucha no ha hecho. Hay división por el pene mecánico.
0: Veus.
1: Que m'encanta lo de com a concepte, pene mecànico.
2: El pene mecànico no tiene irrigació sanguínea.
0: No, aquest es quedava en posició d'això. És com si l'haguessin tallat en aquell moment. Bueno, escoltem testimonis.
7: Inapropiado, ¿no? En plena plaza del pueblo.
8: Aquí en medio de la plaza, ¿qué quieres que te diga? Un poquitín fuerte para los niños. Si lo hubiesen puesto por la noche, donde hacen la disco móvil, hubieran tenido un éxito hasta allá.
0: Metido mejor.
9: Fuera para escandalizarse tanto, luego van... En las despedidas solteras, las chicas con lo mismo en la cabeza y no pasa nada.
10: Hay que cogerlo en plan risa, reírse un rato, porque son fiestas a fin de cuentas.
11: Sí, home, no sí. Me monto ni al toro, con que al pito.
0: No, aquí sí que et montes, va montar-se un pit. Sí, bueno.
5: Bueno, el pene mecánico, lo que viene siendo la instalación en sí, duró literalmente media hora.
0: Més que molts, saps?
1: Duró media hora.
0: És bastant. Normalment duren menys.
12: La verdad es que no teníamos constancia de que se iba a montar ninguna atracción. Bajé, obviamente, a disfrutar de las fiestas de mi pueblo y fue cuando lo vi. Entonces, al verlo, fue cuando ordené la retirada inmediata de la atracción. Sí. No ha habido mayor trascendencia porque el consistorio no ha tenido constancia en ningún momento de que se iba a instalar esta atracción. Pero a mí lo que me sabe mal es que después de toda la semana de fiestas que hemos tenido, la repercusión que se tenga de Alchinet de la semana de fiestas sea esta atracción.
0: Alchinet es la polla, perdón.
13: Sí. Pues, a ver, no, es que me da la cabeza para hacer muchas bromas al respecto. Las cosas como son. De hecho, tengo algún WhatsApp que dice la manera de arrancar el programa hoy ha sido la... Pero bueno, en cualquier caso,
5: records,
13: oye,
5: la, la, la, la

0: Recorsa, exacto. Bien. Pero, a ver, puedo entender la visión sobre los menores de edad. En este sentido lo comparto plenamente. Creo que una de las vecinas ha hecho una aportación que es muy cierta, pero oye, tan natural como la vida misma. O sea, es...
1: Oma,
0: bueno, ojalá
1: media
0: la vida
1: hora,
0: tan
1: bueno,
0: natural.
2: Sí. Un poco falocentrista, ¿eh?
0: Sí, un poquito, sí. Un poquito, sí.
2: María.
3: Pues es que, a ver, yo estoy de acuerdo que si hay niños pequeños, pues tampoco hay necesidad, ¿no? O sea, quiero decir, si es una cosa para adultos ya por la noche, como ha dicho el alcalde, sí, sobre todo...
0: La vecina.
2: Es un tema altito.
3: No, la alcaldesa, porque es un tema que, hombre, la alcaldesa sí tenía que haber conocido, ¿no? Es decir, qué contratación de qué atracción.
4: Bueno, lo conoció durante 20 minutos.
1: Exactamente, ya es mola, ¿eh?
3: Esta atracción.
1: Ya, sí. Ya han conocimientos que duran menos, ¿eh? Conocimientos, sí. Volía decir.
4: A mí me sorprende una cosa. Sí. La alcaldesa lo conoció durante 20 minutos, pero duró solamente 30.
1: Sí, sí.
4: En total.
1: Sí, sí, sí. Aquí ya un baile de cifras, ¿eh?
4: La alcaldesa va a dir...
5: Aquesta no havia fet matemàtiques, ¿eh?
1: Sí. No, va dir, us ho podeu endur a l'Ajuntament. Saps què vull dir? Bueno, en qualsevol cas...
6: Ara, que és una mica com les pròtesis aquestes que fan pels problemes d'erecció, no? Que posen com... Que t'has d'apretar com una bomba d'aire, no? O del que sigui.
5: Un botonet, sí, porten un botonet.
6: Un botonet, no? Que és que ho he vist aquest estiu a les notícies.
1: Sí, a veure...
6: I et vas apretar...
1: A mi...
6: Si t'apretessis els testicles...
1: Sí, sí, sí.
6: Com una manxa, no?
1: No, no, ha sigut una mancha, una mancha en l'expediente. A mi em sorprèn de l'anàlisi polític, que sempre li volen treure tot, eh? Aquí en el programa de La Sexta, ja de seguida ja atacaven a l'alcaldessa. L'alcaldessa tenia que haver sabido que això va ser una polla. No, a veure si m'entens, vull dir, una alcaldessa sí. No té per què saber tot el que fan,
6: no,
1: i més quan és una comissió de festes, ja ens hi m'entens, no?
4: Jo m'imagino a Collboni.
6: Una festa de la cervesa, vull dir que...
1: Clar, tu imagina...
4: Jo m'imagino a Collboni revisant un per un els expedients de les fires que es posen a Barcelona.
1: No sigui que em coleu una polla, em perdó, eh? Però, clar, no, no, és que és així. Vull dir, les coses pel seu nom, aquestes hores ho podem dir. Clar, no pots estar revisant. Tu imagina't, no?, que ha d'anar a les festes de Sants, a les de Gràcia, a les de Sant Andreu, festa per festa, carrer per carrer, hauria d'enviar delegats especials, no? Policies de penis, en aquest cas seria, per assegurar que no li colin... En una portalada, en un...
6: Hay un riesgo penal de...
1: Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! El risc penal és penal i expulsió. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, és...
5: Bueno, a la Clínica Mayo...
1: Home, a la Clínica Mayo! És que ho tenim tot avui, eh?
4: Hoy estamos que nos salimos.
5: No havíem parlat encara aquesta temporada, que ho hem de començar.
1: Bueno, portem dues setmanes aquesta temporada. Sí, sí,
5: per això dic que... Hem d'estrenar...
1: Des de Mayo, eh? Jo crec que no sortia la clínica. Bueno, doncs què diu la clínica Mayo?
5: L'erecció és considerada pels uròlegs i cardiòlegs com un dels predictors i baròmetres més potents de la salut general i cardíaca de l'home.
1: Val.
5: Doncs el penis com a baròmetre de salut. Prediccions cardíaques.
1: Val.
5: A indicador...
6: Així, Marta, perdó, si dius, aquest home té molt bon cor.
1: Sí, té un cor, té un cor que no li cap al seu cos, eh?
5: Que, clar, perquè les artèries
1: no li cap al pit, eh?
5: Les artèries que subministren la sang són més petites que les del cor i el cervell. I existeix una si existeix una disfunció, llavors es nota més ràpid que altres llocs. O sigui que és, a més, un detector d'enfermetats, o de símptomes. ¿Vale?
1: Jo dic, carai, que salut que tienes, eh? Saps que...
5: No sé si aquest d'aquí de València ho tenia.
1: Bueno, en proporció havia de tenir un cor...
6: Com bombea el corazón.
1: Mare meva, un cuerpo de bomberos.
5: Exacte.
1: Devia tenir, eh? Bueno, està bé, està bé. Bueno, a veure, és lo de sempre, no? Molts cops, i jo vull quedar-me amb una idea, no? Com a mínim potser sóc molt naïf, però jo vull pensar el que deia l'organitzadora, que havíem pensat que seria una broma, que seria divertit, i molts cops, quan penses... Ho dic perquè això jo entenc que, per exemple, té molt a veure amb la qüestió creativa humorística, no? Que molts cops fas una... Vols fer una ocurrència, vols fer un acudit, una història, no? Amb bona intenció, i sempre hi ha qui ho pot agafar amb mala intenció, no? Vull dir, això passa. Però en aquest cas sí, també al mateix temps considero que, a veure, era jugar una mica amb foc, perquè no és allò que diguis, mira, en una sala privada, no? O en un palau de congressos. Era al mig de la plaça.
4: Això, sobretot a determinades hores.
1: Sí, sí.
4: Si ho poses a partir...

0: d'una determinada hora, que ja no hi ha menors...
1: Clar.
0: Clar, per mi és una mica on està la línia vermella.
2: Sí, sí.
0: El
2: sí.
0: punt dels menors.
2: Sí, sí. No, no, això era a plena llum del dia i al mig de la plaça. Vull dir, mira, saltava la vista,
3: Sí, sí, saltava la vista, sí.
1: Saltava totalmente.
2: Saltava, se t'anaven els ulls.
3: Si t'esquitxa, ai, ai,
2: no, no, clar, ai. Clar, clar, no, no. És un tema que salpicau a mucha gente. Clar, clar, sí, sí, no, ja s'entén.
3: No, però mira, hi havia una dona del poble que deia es lo mismo que cuando en las despedidas de soltero sí. llevan en la cabeza, però bé, aquí a Barcelona ja s'ha regulat això i ja no està permès. Veus? Això no es pot permitir.
2: El Collboni, no, el Collboni s'ha volgut curar amb salut.
1: Per si un cas.
2: I això que són molt més petits, aquests. Aquests sí, es veuen menys, Però, clar.
3: Es veuen menys. Quan van 20 agrupades allà, no, home, una cada una.
1: És que hi ha coses que... Hi ha una cosa que és el bon gust, el mal gust.
2: Aquí està.
1: Però, jo crec que això no es pot regular. O sigui, les persones tenen el bon gust o mal gust.
0: Clar, però...
3: El meló dels comiats de solter...
2: És un meló,
0: Aquí jo crec que hi ha una qüestió que és que també estem en un moment d'involució.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Als 80 va arribar l'època del gran destape i de la gran llibertat per tot. I ara estem regulant i coartant llibertats.
2: Sí, sí.
0: Al final hi ha una qüestió de bon gust o mal gust. Això cadascú que determini. Sí. Però el tema de prohibir-ho, jo crec que ens estem carregant una mica les grans llibertats que ens havíem donat tots una mica.
1: Mm. Estic d'acord amb tu, que comporta la llibertat, és veritat.
0: Perquè al final a mi em pot agradar o no em pot agradar. Em farà més gràcia o menys gràcia. Però si comencem a tot allò que ens molesta a cadascun de nosaltres, a prohibir-ho als altres, acabarem en una societat que no podrem fer res.
2: Sobretot
1: tot està tan regulat i tan...
2: Per evitar que molesti alguns, no? Sí, si per molestar alguns tu no pots fer doncs, el que sigui, no? I més una cosa, per exemple, com passa amb algunes tradicions o el que sigui, doncs per no molestar alguns estàs molestant a uns altres,
0: Clar, però a més en coses que són subjectives.
2: Correcte.
0: Quan són coses objectives, evidentment, una música alta a la nit.
2: Correcte.
0: No es pot permetre.
2: Sí. Correcte.
0: Qualsevol cosa que pugui posar en perill als altres.
2: Però ja no parles de civisme. Però llavors ja estàs parlant de civisme.
1: Exacte, ja entra el respecte personal i el civisme.
2: Sí. Que el civisme és importantíssim, El civisme és una cosa que crec que hem perdut totalment. I us ho dic perquè jo aquest any que he estat a dos llocs on respecten molt el civisme, notes molt la diferència avui dia. He estat a Polònia i he estat a Corea. Dos llocs on la gent és molt cívica i molt civilitzada en moltes
3: massa
2: coses.
3: Cívic.
2: Bueno, notes la diferència,
3: Sí, sí,
2: jo
3: sí.
2: dic, jo vull això. Després, tornem a dir, han d'haver llibertats... Parlo de Corea del Sur, A Corea del Nord ja directament...
0: Això és diferent.
2: És diferent, Però...
1: És una altra història.
2: És una altra història. Però clar, hi ha certes... Crec que el tema del respecte d'ajudar-nos els uns als altres ha de ser una cosa totalment diferent. Però bueno, ja us aniré explicant durant diferents setmanes aspectes que m'han cridat l'atenció de Corea i que dius, ostres, això ho hauríem de...
0: Bueno, ens vas enviar una foto d'un vàter.
2: Sí, el tema del vàter...
0: Sí.
2: Els lavabos, el que serien els vàters de les habitacions dels hotels, tenen molts accessoris. Anem a dir que tenia més botons aquell lavabo que segons quins
0: que l'avió en què vas viatjar.
2: Que l'avió mateix. Hi havia unes imatges que venien a representar com si fos les fonts a Montjuïc, un gran sortidor que podia disparar líquid des del propi vàter. No? A mi que el vàter ja estigui connectat a la xarxa elèctrica ja no em genera molta seguretat en general. Perquè, clar, seus allà pensant en qualsevol moment això em pega un castanyasso,
3: un
2: curtcircuit que surto disparat, no? Però diguem-ne que hi havia com diferents botons de més o menys xorro. Per dir-ho d'alguna manera, anem a dir que allò significava que et podia disparar... com ho vas definir, David, que em va fer molta gràcia? Que
0: bueno, per si tenies angina...

0: Tècnicament seria això, perquè tu disparaves aquell sortidor i et rentaves les dents amb l'aigua que t'havia colat cap a dins, eh? Vull dir, estic d'acord que... Bueno, a mi em feia coseta. Sí que hi havia com diferents funcions que, diguem-ne, amb el nivell més baix, a la traducció, perquè amb el coreà sí que anava amb el traductor tota l'estona, venia a dir funció en bidet, eh? Però n'hi havia d'altres... que més que funció en bidet, ja directament era funció feliç, posava, no?
1: Funció feliç.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Un dels forts deia funció feliç.
2: T'estimula, vamos.
0: Em sonava a final feliç. Què vols que et digui? Em sonava a que jo...
2: Et feia una mica de respecte. Per
0: la
2: intensitat.
0: Em feia molt de respecte. Sí, sí, efectivament. No, és que feia molt de respecte, perquè, clar, tu imagina't que, bueno, que et deixava allò, que, bueno, que et reseteixava, et ficava en condicions de fàbrica, saps allò de... com els telèfons i tal, que té... Apreti aquest botó i tornarà a estar com nou, no? Bueno, sí, doncs aquest és el tema. Però ja us aniré explicant més coses de la societat que em va cridar molt l'atenció. Molt
2: t'hauran de convidar a l'Onda Viajera.
0: Sí, bueno, al pas que anem no paro quiet. Però va, una sí que us explicaré que té a veure amb per exemple, amb un bé que no ha de ser de luxe, com és l'aigua embotellada. L'aigua embotellada no pot portar marca. És a dir, el que es ven a les botigues, que ja és molt botigues de conveniència, el que majoritàriament tens, no tenen etiqueta les aigües. És a dir, és una ampolla, d'aquestes de 33, per exemple, o de 50 centilitres, i no du etiqueta. I està tirada de preu. Perquè es considera que no es pot fer, no es pot buscar negoci en un bé tan comú com és l'aigua. I, per tant, comprar aigua és una cosa molt, molt econòmica. L'aigua embotellada. Fins al punt... i això diu molt de la societat coreana, surcoreana, que van entrenar uns quants al costat de la pista de futbol d'allà de Daegu, i perquè hi havia una pista d'atletisme, bueno, d'accés públic, no? I estàvem allà entrenant. I, clar, amb la calor que feia, estàvem morts, i vam passar per una de les portes d'accés, que estaven allà treballant uns jardiners, cuidant la gespa del camp de futbol, i ens van veure mirant cap allà, i ens van veure molt, molt afectadets, perquè, clar, per la calor estàvem, bueno, estàvem cau totalment. I ens van venir a oferir aigua. I ens van portar érem cinc atletes, ens van portar cinc ampolletes d'aigua, fredes, perfectes, i ens les van regalar.
1: Ostres.
0: Fins a quin punt descriu l'amabilitat i el fet de dir, no, l'aigua és un bé necessari, la gent se li ha d'oferir aigua, no? Bueno, plantegem-nos coses, no? De quan volem avançar com a societat, igual aquestes coses, perquè a vegades ens omplim molt amb dir som els més solidaris, som els més no sé què, i no estem ajudant el veí que tens al costat.
2: Doncs a mi em passa amb el tema de l'aigua, a vegades no m'entenen, per un tema lingüístic, demanes, perquè des de que va sortir la llei de que t'han de donar aigua gratuïtament al restaurant, és que segons a quin restaurant vas, David, l'aigua és molt cara.
0: Ja, sí, sí, sí.
2: I a vegades dic, jo un got d'aigua, si us plau. Et porten l'ampolla d'aigua filtrada i un got buit. Dius, no, jo vull un got d'aigua de l'aixeta. Clar, no vols quedar com un garrepa, però és que jo volia un got gratis.
0: Clar, el que passa és que depèn de quin lloc...
2: L'aigua filtrada et costa, bueno, sí, una barbaritat.
0: Que és que
2: dius,
0: sí que...
2: dius, si fos d'ampolla, si fos aigua del Tíbet, dius, vale, cobra-me-la aquest preu,
0: sí, però
2: és filtrada, que jo sóc del barri de tota la vida.
0: El que passa és que no a tots els llocs l'aigua de l'aixeta es pot veure. I llavors, en aquests casos, doncs no ho poden fer més que...
2: Home, però en un lloc de restauració, en principi, l'aigua que surt de l'aixeta hauria de ser potable.
3: Això de l'aigua ha portat molta controvèrsia, perquè, en realitat, l'aigua és de titularitat pública, és de tots.

0: Però, clar, la paguem a preu de... no sé, de whisky o de xampany o alguna cosa així, no?
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: I no hauria de ser així?
1: Sí, sí. No, no, és...

0: molt interessant, aquest.
1: Aquí tenim aquest problema, que quan ens donen coses gratuïtes, no li donem valor.
2: Sí, no, estic d'acord, sí, però bueno...
1: Que tampoc no es passin, amb els preus.
3: David, a no ser que marquis un topall que diguis, vale, sou X persones en aquesta casa, doncs hi ha un topall. Si en gastes més, el preu s'ha de multiplicar d'alguna manera exponencial. No sé.
2: Un càlcul matemàtic, que les matemàtiques, tornem-hi, per saber quanta aigua pots consumir, no? I si passes, doncs llavors sí que pagues a partir d'una quantitat.
1: Sí, aquí, mira, en això estic totalment d'acord. Un mínim per cada habitant és que seria el bàsic. Igual que tampoc no és lògic que estiguem pagant una electricitat, que avui dia és un bé de consum necessari per qualsevol cosa, i que estiguem pagant uns impostos com els que paguem en l'electricitat.
2: Sí, és una barbaritat.
1: No té sentit que paguem un 21% d'IVA.
0: Sí, sí. No, com a màxim hauria de ser un 4, no? Suposant que s'hagués de...
1: Per mi hauria de ser un 0.
0: Sí. Suposant que n'hagués d'haver alguna
2: cosa. Els serveis bàsics, els subministres bàsics haurien de ser molt més barats.
1: És com una altra cosa que tampoc no entenc, ja que parlem d'això, d'impostos, que els serveis veterinaris hagin de tenir un IVA d'un 21%. Senyors, que m'estic gastant molts diners en cuidar d'un animal, que al final no és que estigui utilitzant en oci, sinó és pel seu benestar.
0: Sí. Sí, és molt complicat.
2: I al final del benestar de tots, perquè conviuen amb nosaltres.
1: Exacte.
3: Sí, hi ha coses extres que es paguen que... hauria de ser un mateix preu per tothom o sense cap increment. Mira, l'exemple que vaig a posar. Vaig viatjar aquest estiu i vaig agafar un avió. Al costat tenia un noi molt alt i quan ja estava l'avió... Bueno, quan ja havia pujat tothom a l'avió, va veure que les files de la sortida d'emergència, que són aquelles que tenen més espai entre línia de seient i seient, per poder sortir en cas d'emergència, doncs va demanar de canviar-se allà. I li va dir, si lo paga, sí.
0: Ah, clar.
3: I dius, a veure, però és que els seients haurien de tenir unes mides on
1: clar,
3: tothom...
1: Que permetessin que qualsevol persona amb qualsevol alçada pogués anar com
3: un... I qualsevol amplada, perquè, per exemple, jo vaig fer un vol llarg i al costat tenia una persona que invaïa el meu espai de seient. Vull dir que haurien de fer seients per tot tipus de persones. Vull dir, i que no haguessin de pagar un plus. Digo.
2: Sí. Clar, perquè cadascú té la seva fisiologia.
3: Perquè és una discriminació. Que hi ha uns estàndards de tamanys, vale? Pues fes el 75% de seients amb aquells tamanys. Però fes uns altres amb més espai per si hi ha gent més gran.
0: Sí.
1: Clar, perquè tu ara t'haurien de tornar una part del,
0: està clar. Sí,
1: del passatge.
0: Actualment, sí.
3: Sí.
0: La setmana que ve parlarem més de vols, perquè també vaig tenir alguna anècdota i ja la comentarem, però ara ha arribat un dels moments de la secció, que és quan la Marta González Peláez ens explica coses i ens explica cançons aquesta temporada, Marta.
3: Ah, sí.
0: A veure, va, tens coses o cançons que tens?
2: Sí, tinc moltes coses.
0: David, té moltes coses.
2: Bueno, però no. Faré una aprofundiré en unes coses i altres coses seran una mica per sobre. Tranquils, eh?
3: Ui, David.
0: David, se t'ha engegat feina.
1: A Nits de Ràdio, la doctora Marta González Peláez aprofundirà en algunes coses i en algunes altres passarà una mica de punteta. I, a més, ens explicarà una cançó.
0: Meravellós, meravellós. Ai, aquells moments més meravellosos.
3: És allò, condensa'm tot això en un titular. No, ho has fet molt bé.
0: Molt bé. Per això va anar el Morales, el programa del Pedro Ruiz, a fer el titular del d'això, eh? Ja es va quedar. Es va quedar amb aquest d'això. Endavant.
1: Que vaig conèixer l'Obregón.
0: Ah, imagina't, mare meva, l'Obregón, tu. Ai. Digues, Marta, digues.
2: Sí, avui, l'altre dia vam començar, el primer dia de la temporada, amb una cançó dedicada al mar Mediterrani, no? A la zona mediterrània.
0: Sí.
2: I avui parlarem de les cançons dedicades a les

0: ciutats.
1: Ah, molt bé.
0: Eh? Llavors, bueno, hi ha moltes ciutats...
2: Hi havia
0: moltes
2: aquella
0: ciutats.
2: De Santa Coloma.
1: Veus?
2: Sí. No sé si la coneixeu.
0: I Badalona, no, també.
3: Sí, sí.
0: Bueno, però parlarem una mica més de ciutats així més internacionals, perquè a la gent li sonarà més i, bueno, una mica més. Llavors, és molt curiós perquè Nova York té amb avantatge sobre París, per exemple, una quantitat de cançons dedicades, bueno, impressionant, eh? Són 30.867 cançons dedicades a la ciutat de Nova York.
1: Imagina't, imagina't.
0: Han fet composicions musicals, de lletres, evidentment. París té 20.000 cançons dedicades a París, que també...
3: Quina barbaritat.
0: Sí. Londres, 14.805. Roma, 11.859. Nova Orleans, 8.798. Miami, 7.809. Berlín, imagineu-vos, Berlín, jo pensava, m'ha donat una sorpresa, perquè jo pensava que Berlín no era una ciutat com molt atractiva per composar, però es veu que sí. 6.267, bueno, Atlanta, 4.834. Houston també té 4.000 i pico de cançons, i Tòquio, que és la que menys té, així a nivell internacional, amb aquest rànquing que han fet, no? Bueno, les cançons, les ciutats, bueno, pues evoquen a cadascú les seves sensacions, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Els que viuen, els que venen a visitar-la, uh-huh. Els que estan per una temporada aquí, etcètera, etcètera, no? Barcelona, per exemple, començarem per Barcelona, ja que vam començar amb el Mediterrani, començarem per Barcelona. Bueno, pues Barcelona té una cançó arrel del 92, que és un himne, l'himne de Barcelona. I, bueno, i a més, bueno, pues, a més em va fer molta gràcia una frase que vaig trobar del Neymar, del jugador,
1: sí.
0: Que diu que per sobre de tot qui vol ser feliç i en Barcelona ser feliç.
1: Ah, és bonica aquesta reflexió.
0: Sí, ho dic perquè, parlant de reflexions, bueno, pues, la cançó de Barcelona de Freddie Mercury de Montserrat Caballé, en l'interpretació, doncs representa un tribut a l'amor de la ciutat, a la ciutat. I més que la ciutat, perquè en realitat Freddie Mercury, de qui estava, diguéssim, enamorat, o d'una manera, enamorat, era de Montserrat Caballé,
1: sí.
0: I de la seva veu.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors va venir a conèixer a Montserrat Caballé, va veure la ciutat, la ciutat li va, va enlluernar, i llavors pues, va fer un homenatge a aquest encontre de la Montserrat Caballé i ell, que estava amb la banda Queen. Sí. Bueno, és la unió de dos mons musicals, que és el rock i l'òpera, i bueno, és una col·laboració històrica de les dues grans veus, perquè ell també cantava molt, molt bé, era fantàstic. A mi m'agrada molt el sí. Freddie Mercury. És un homenatge personal amb ella, i és un himne global, perquè al final, arrel del 92, qui no... Home, potser la gent més jove que m'ha estat parlant a lo millor no, perquè la gent, si no t'ho ensenya, però jo penso que sí, que Barcelona, si tu demanes l'himne dels Jocs Olímpics, jo crec, de Barcelona, jo crec que tothom sap tararejar el Barcelona.
1: No, a partir de certa edat, perquè de menys edats és que ni saben que va haver uns Jocs Olímpics, eh?
2: I no saben que per farmejar una, aquesta cançó.
1: Exactament, no farmegen.
0: Sí, sí. Bueno, va ser una pena perquè... La cançó la van gravar abans, la van presentar. Els arranjaments estan fets per el Mike Moran, que és un gran arranjador de música. Que, bueno, és una, a més, aquest senyor es va presentar també al Festival d'Eurovisió fa molts anys per Anglaterra. I molta gent, és curiós perquè es va fer un estudi que molta gent creu que la interpretació de Barcelona va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics i no va poder ser perquè va morir un temps abans, el Freddie Mercury.
1: Mm-hmm. Bueno, sí que va sonar la música, però no, ells no van cantar.
0: Clar, exacte, però que no, però la gent té la visualització, com que han passat molts vídeos i moltes pel·lícules sobre els dos actuant. Jo crec que la gent l'ubica, saps? Allò que ja ho tens memoritzat.
3: O és que potser a les pantalles van posar les imatges seves.
0: Sí,
3: o...
0: sí, sí, sí, per això dic que ubica com que estaven allà... Amb...

0: de cos present, no? Diguéssim, els
1: Exacte.
0: dos.
1: Sí,
0: I llavors,
1: exacte.
0: bueno, pues, es va ser un èxit, i és un èxit perquè en realitat és una cançó molt maca, maquíssima. Penso que si l'altre dia que em parlàvem de Mediterrània és estupenda, aquesta no deixa, no va molt enrere, eh? I bueno, pues, també és veritat que anys més tard del 92, al l'any 99, la Montserrat Caballé la van contractar per interpretar la cançó al final de la UEFA, al Champions League,
1: No
0: que
1: recordava.
0: es va disputar al Camp Nou.
1: Que bo.
0: Bueno, l'any 2012 es va rellançar el tema Barcelona en una edició especial, rememorant el 25 aniversari del llançament del disc homònim. I bueno, pues jo crec que és una de les cançons, no sé, de la nostra vida. Hi ha moltes cançons de la
1: Sí,
0: nostra
1: sí.
0: vida, no?
1: És molt curiós perquè aquesta cançó, per a la gent de Catalunya, té molta... Té un, a part de que és espectacular i tal, doncs té una connotació d'una època en què vam ser feliços tots, no? En què vam viure aquella experiència i ens reconnecta, igual que la versió de Los Manolos de All My Loving, eh? O...
2: Sí, la gitana hechicera.
1: O amigos para siempre, no?
0: Sí.
1: Per tant, ens connecten amb aquella emoció i sabem lo important que va ser per la ciutat i per tots nosaltres els Jocs Olímpics. La gent que té menys de possiblement 25, 30 anys no es poden arribar a imaginar el que va suposar, la connexió que tenim els que vam viure aquell esdeveniment que va ser els Jocs Olímpics, no?
2: Ja et diria menys de 43. Vull dir, jo ara en tinc 43. Tinc records de les Olimpiades, però quan ets més peque, quan tens menys de 10 anys, no recordes
1: No entens tant la
2: tantes.
1: importància social, diguem-ne, eh? Que
2: Exacte.
1: va també
2: Perquè jo
1: la
2: recordo
1: repercussió
2: sortir
1: social.
2: aquí a la Rambla del Poblenou i veure com va passar el foc olímpic, no? Amb l'antorxa. Va ser
1: Sí,
2: molt, molt bonic.
1: pues per això dic, no? Encara més, no? Doncs posa 40, 40 pocs anys,
2: Sí,
1: doncs
2: sí, sí.
1: el fet aquest del que va suposar, no? I llavors, clar, és un concepte que va associat a la cançó. La cançó en si, musicalment parlant, i perquè m'agrada copsar, no? Els gustos i les opinions del jovent, crec que musicalment ens agrada més també a la gent que tenim més edat. És a dir, és una cançó que tu la poses avui en dia al jovent i no li
2: I
1: agrada.
2: se'ls hi fa bola.
1: Se'ls hi fa bola.
0: Clar, sí, clar.
3: Perquè no és
2: Massa llarga, no
3: reggaeton.
2: dura 15 segons.
0: No.
1: No és reggaeton, és molt
0: Bueno.
1: melòdica, però també tu fica-li a un ja tot, eh? Sempre és difícil o té connotacions negatives generalitzar perquè sempre et trobaràs algú que és un melòman fantàstic, no? Però en general, un Bohemian Rhapsody seguint amb Queen, a nosaltres ens emociona i la gent diu, però què és això? No? El jovent
0: Sí.
1: d'ara, perquè tenen uns altres tipus de ritmes i de concepte musical. Per tant, jo sí crec que amb la música hi ha una diferenciació molt, molt diferent. I amb la cançó de Barcelona, de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, es nota molt aquesta diferència generacional del que t'emociona. Escoltes Barcelona, i se't posa la pell de gallina, no?
2: Sí.
1: I el jovent diu...
2: I ella tiene poder, aquesta també.
1: Meravellosa,
0: Sí.
1: també, eh? Amb el Peret i
2: Molt,
1: els...
2: molt de festa major, sí.
1: Sí, totalment. Gitana
2: Doncs
1: hechicera, eh? Doncs això.
2: fa temps vaig sentir que Barcelona té unes 7.000 cançons
1: Bueno.
2: que parlen de la ciutat, vull dir que
1: Bueno.
2: unes 7.000 cançons que déu-n'hi-do també, eh?
1: Sí, home,
0: Sí.
1: sí, home.
2: Per una ciutat.
1: Sí, però és com quan el Núñez va dir, no?
2: Ed
1: Diu...
2: Sheeran va fer un tema també de
1: Sí,
2: Barcelona,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: no és molt xulo, però
1: No,
2: bueno.
1: a mi particularment no
0: No, és
1: m'agrada.
0: que hi ha algunes cançons que estan dedicades a les ciutats, que jo he escoltat algunes per fer l'article aquest, i la veritat és que són molt... Ja no solament de Barcelona, d'altres ciutats, són horribles.
1: Però
0: Bueno, quan
1: fixa't que com hi ha aquest canvi generacional, fins i tot l'Ed Sheeran sent un molt bon músic i un molt bon
2: Sí.
1: compositor, fa una cançó que és de borratxera. O sigui, que és una cançó de destacar que va venir a Barcelona,
2: Es
1: es
2: va
1: va
2: prendre una
1: una
2: sangria
1: sangria i...
2: i va anar
1: M'entens?
2: a Barceloneta,
1: A
2: com diem.
1: Barceloneta, exacte, eh? Vull dir, no té res a veure amb el que intenta
2: Sí.
1: explicar Barcelona i el Freddie Mercury, no? Vull dir que a vegades són canvis també generacionals que aquest tipus... Que venem, no? I a vegades hi ha una Barcelona que es ven... que és la del...

0: la de l'oci nocturn de borratxera. Igual com passa doncs, amb ses illes i igual com passa doncs, a segons quins jocs no? de la costa, que Lloret, no? per exemple, no? que com l'entenem els catalans com una població més i com l'entenen doncs, el turisme britànic. No?
1: Bueno, de fet, hi ha marques que ja utilitzen segons quines coses de Barcelona.
0: Sí,
1: el efectivament. El vídeo de Desigual, per exemple.
2: Desigual.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Ah, sí.
0: Sí, que...
2: Sí, però perquè és una marca d'aquí, també.
3: Hi ha una altra ciutat, que és París, que té una cançó. Quina cançó penseu que és la més coneguda, la més emblemàtica pels francesos? A part de l'himne,
0: De la Marsellesa.
1: Home, alguna d'Edith Piaf, per exemple.
0: Sí.
1: Géné Reterrian.
3: Sous le ciel de Paris, no? D'Edith Piaf.
2: Que parli de París, la de l'Aitana, la de Mon Amour.
3: Sí. Però Sous le ciel de Paris, fins fa poc temps, s'ensenyava als col·legis, com una música pròpia francesa.
0: Doncs mira, jo de cançons de ciutats em quedaria amb Venècia sin ti, de Charles Aznavour. Ja.
3: Bueno, de Venècia sí, de Venècia hi ha molts. Però vull dir que imagineu-vos que aquests nens, clar, tots aquests escolars, si els han ensenyat a Sous le ciel de Paris, al final aquesta cançó, que és molt antiga, per ells és... potser, no dic que novedosa, seria com una sinfonia... Pues, de música clàssica, no? Diguéssim. I llavors, bueno, és una cançó que va ser escrita a l'any 1951.
0: Però en general hi ha un concepte i si vols, Marta, fem una segona part que ja hem d'anar acabant de ciutats de cançons. Però jo crec que en general durant no una, sinó diverses generacions, quan anàvem creixent, ens agradava la música que tocava a la nostra època, però ens explicaven a tenir respecte per les altres generacions de música, no? I ara hi ha un concepte general de dir, és que no m'interessa.
3: Sí.
0: I el no m'interessa és on hi ha la diferència. Hem permès que no t'interessi. I hauríem d'haver, des d'un punt de vista educacional, dir... M'és igual que no t'interessi, ho has de conèixer, perquè és història.
2: Exacte.
0: Història de la música, història de la cultura, història de les matemàtiques, etc. No? És a dir, m'és igual. Qui t'ha preguntat a tu si t'interessa o no? És a dir, m'entens? Perquè si no hi ha... I després tot això es va traslladant a que el teu cap et diu, has de fer això, i dius, no ho vull fer. No, però és que, ojo, perquè són coses que es van... És la pixadeta a la piscina, que es va fent gran, saps què vull dir?
2: Es veu vermell.
0: Sí, ara es veu vermell. I si és pixadeta encara. Vull dir que aquest estiu ha passat coses més, més fecals, diguem-ne. Doncs és això, eh? I crec que hi ha música que, igual com els menjars, igual com la literatura... que no és fàcil quan ets adolescent, quan ets jove, però que després la vas descobrint i l'has d'anar a saborejar perquè no és tan senzilla, no? I crec que aquí hi ha un rebuig a haver-me d'esforçar, en general, per, no? Si no m'agrada, no m'agrada i punto. Bueno, és un tema interessant. És un tema interessant.
3: Bueno, aquesta cançó va ser escrita per una pel·lícula del mateix títol, de Julien Duvivier, i, bueno, es va estrenar l'any 51, i dir que, a més de ser una cançó de París, quasi és una cançó de França.
0: Molt bé.
3: Perquè, bueno, París és París. Sí. Com va dir la Gertrude Stein, Estats Units és el meu país i París és la meva ciutat, no?
1: doncs mira, aquest estiu que he estat a París, hi havia molta gent amb samarretes que posava... Sorry, madam, I'm not from Paris.
0: Mira, que curiós, quina curiositat. Fantàstic, doncs bueno, doncs mira, hem après moltes coses.
3: Bueno, la setmana que ve continuem.
0: La setmana que ve, segona part de cançons ciutats.
3: Sí, a més hi ha una altra cosa, però ja comencem la setmana que ve, que són els animals, els escuts de les ciutats.
0: Doncs m'encanta aquest tema. La propera setmana tindrem un tema creus molt animal, que ja ens agrada. Marta González Peláez, David Morales,

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Els caps de setmana, recordem els millors moments de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Hi ha programes de televisió que no es recorden per les xifres d'audiència, sinó per tot el contrari, per haver estat vistos per quatre gats. I malgrat tot haver canviat per sempre la cultura d'un país. I aquest n'és el cas. I és que parlem d'un programa musical de la 2 que entre el 1983 i el 1985 va convertir Televisió Espanyola durant 55 emissions en l'aparador oficial de la movida madrilenya. Parlem de l'Edat d'Oro.

0: a la mateixa cadena amb espais com trazos o imágenes. El títol no era casual, La mateixa Chamorro va explicar que era un homenatge a una obra mestra de l'avantguarda històrica, la pel·lícula que Buñuel i Dalí havien fet el 1930 amb aquell mateix nom. Un títol ambiciós per un programa que, de fet, naixia amb mitjans bastant més modestos del que la seva llegenda fa pensar. El context polític també hi va ajudar. Després de la victòria electoral del PSOE el 1982, va arribar un nou equip directiu a Televisió Espanyola encapçalat per José María Calviño. I en aquell canvi va obrir la porta a continguts i estètiques que fins llavors no havien tingut lloc a la graella pública. La Edat d'Oro va estrenar el 17 de maig del 1983 i ho va fer sense embuts. En menys de 10 minuts del primer programa, el grup Caca de Luxe, reunit expressament per a l'ocasió 5 anys després de la seva dissolució, ja cantava una cançó sobre un proxeneta que sotava una noia per guarra i després anava a confessar-se a l'església. A Espanya, recordem-ho, acabava de sortir d'un intent de cop d'estat. Tot el programa quedava establert des del primer minut. I, per cert, aquell primer programa també va tenir un moment de tristesa que rarament s'explica. El grup, Paràlisis Permanente, havia enregistrat el pilot setmanes abans amb la intenció de tornar-hi més endavant. Però el seu cantant, Eduardo Benavente, va morir en un accident de trànsit pocs dies després d'aquell enregistrament. Quan es va emetre el primer programa, Paloma Chamorro va decidir recuperar com a homenatge aquella actuació que, en principi, no havia d'arribar mai a veure la llum.
1: Hola, buenas noches. Este programa que hoy empieza a emitirse en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey se llama La Edad de Oro, como ya se ha visto. Se ocupa de artes modernas y va a llenar cada martes una hora y media de emisión en esta segunda cadena. Queremos mostrar las últimas tendencias en todos los campos, pero haciendo especial hincapié en la música y de todo el mundo, pero prestando una mayor atención a los artistas españoles más jóvenes. Fomentaremos la participación bien entendida de los espectadores y buscamos la colaboración de jóvenes creadores de cualquier campo que quieran ensayar la televisión como nueva forma de expresión. Es decir, vamos a reservar una pequeña parte de nuestro tiempo y de nuestros medios para que jóvenes escritores, músicos, cineastas, pintores, dibujantes o fotógrafos puedan colaborar con nosotros escribiendo, dirigiendo o ilustrando pequeños espacios. Pero vamos ya con nuestro tema de hoy. Hace 2 años y medio que intentamos poner en marcha este programa y desde el primer momento siempre hemos pensado en empezar por lo que para nosotros ha sido el principio de muchísimas cosas que están hoy día sucediendo en España. Se trata de Caca Deluxe. Caca Deluxe fue un grupo que se disolvió en 1978 y que estaba compuesto por músicos que hoy día figuran en las formaciones de Radio Futura, La Mode, Almodóvar McNamara y Dinarama. Aunque parezca increíble, 5 años después, Caca Deluxe.
0: El format en si era d'una senzillesa que avui costaria d'imaginar. Un plató, públic en directe, un concert en viu i entrevistes sense gaire xarxa de seguretat. Tot rodava en directe, amb els errors corresponents i un equip tècnic bastant novell en aquestes qüestions, sense gairebé pressupost de producció i amb una barra de bar que funcionava mentre s'emetia el programa. Els convidats hi bevien, hi fumaven i s'hi tiraven pels coixins del plató sense gaires miraments. La llista d'artistes que hi van passar és mirada en perspectiva gairebé inversemblant. The Smiths, Lou Reed, Siouxsie and the Banshees, Nick Cave, Spandau Ballet, Culture Club, Bauhaus, Aztec Camera, pel cantó internacional. Però és que pel nacional, Alaska i Dinarama, Radio Futura, Gabinete Caligari, Sinistro Total, Loquillo i los Trogloditas o Almodóvar i McNamara pel cantó nacional. Precisament l'entrevista a Pedro Almodóvar i Fabio McNamara abans que el primer fos aclamat per mig món, és un dels moments més recordats del programa. Maquillats i sobrats de confiança, els dos van confessar en directe que la seva droga preferida era l'Angel Dust, mentre deien que hi havia, que afirmava, que eren nois i que estaven boges. Un altre moment de pura desinhibició el va portar Steve Bators, cantant de The Lords of the New Church, que en ple directe es va abaixar els pantalons i, per si no n'hi havia prou, va donar el nom del seu hotel i el número d'habitació perquè les senyoretes espanyoles el poguessin anar a visitar. No tot va ser comèdia, és clar. Hi va haver entrevistes desquiciades de veritat, com la del grup de Ribos Arias, de la qual el mateix Almodóvar va deixar una descripció que ho resumeix tot. Mai no estaves segura si sortirien a tocar, a quina hora, i sobretot mai no podies creure que el seu cantant, amb tot l'alcohol i totes les

0: Los Bajos són pues, el exponente màximo de la reserva espiritual del noroeste.
1: Però, sens dubte, l'episodi més polèmic de tota la història de l'Edat d'Oro va arribar el 16 d'octubre del 1984, amb l'actuació del grup britànic Psychic TV. El cineasta Derek Jarman havia preparat un vídeo per acompanyar la cançó, ple d'imatges d'un suposat accident de trànsit, fragments de l'enterrament de Franco, la manifestació per l'autonomia catalana i fotogrames delirants de natzarens. Entre tot aquell material hi havia, durant just un segon de pantalla, la imatge d'un Crist amb cap de porc en un marc satànic. Aquell únic segon, que gairebé ningú no va arribar a veure conscientment en directe, va portar un advocat de Burgos a presentar una querella contra els responsables del programa per ofenses a la religió, una causa que acabaria pesant en la decisió de tancar l'espai pocs mesos després. A més, el líder de la banda, Genesis P.O. Rich, es va dedicar durant l'entrevista a tocar el paquet d'un dels locutors de Ràdio 3 que els acompanyava, només per acabar de rematar la nit més polèmica de tota la trajectòria del programa. Paloma Chamorro va arribar a ser processada per aquell suposat delicte de blasfèmia i l'acusació li va arribar a demanar que es retractés públicament i que pagués 33 pessetes, una per cada any de vida de Crist. La presentadora va quedar en llibertat provisional i la resolució judicial va declarar Televisió Espanyola responsable civil subsidiària. No va ser fins al 1990 que l'Audiència Provincial de Madrid la va absoldre definitivament. 6 anys de procés judicial per un segon de metratge que pràcticament ningú no havia vist.
2: Es el fin, pero solo de este clip. Luego veremos otro más y el reportaje sobre cómo lo hicieron en compañía de Andy Warhol y unos cuantos neoyorquinos más. Buenas noches, Miquel Barceló.
3: Buenas noches.
2: Miquel, tú eres un pintor que citas a Pessoa con la misma naturalidad con la que colaboras con un grupo de pop rock, que tienes fama de gastrónomo y de ligón, y que a pesar de ser un pintor culto, viajero, súper solicitado y muy trabajador, todavía tienes tiempo pues para cuidar tu apariencia, ver a tus amigos y todo lo demás. Me gustaría que nos hablaras en primer lugar de las cosas que te interesan, que más te interesan, que te ocupan y de cómo sacas tiempo para todo ello.
3: Sentirlo todo de todas las maneras, como decía Pessoa, para empezar así con Pessoa. Y entonces, realmente, aunque digas que voy a muchas fiestas y así, no acaba de ser verdad, porque me he pasado la mayor parte del tiempo en mi taller.
1: Al final del programa, l'abril del 1985, no va tenir cap esclat dramàtic comparable. Els dos últims concerts van ser els de Violent Femmes en estudi i els de The Smiths, que es va emetre en un concert gratuït al Paseo de Camoens de Madrid, al qual van assistir més de 300.000 persones, el públic més nombrós de tota la trajectòria de la banda britànica. Paloma Chamorro no va poder evitar mostrar-se nerviosa entrevistant Morrissey i Johnny Marr i ho va reconèixer després amb tota franquesa. No era per la fama del grup, sinó perquè estava enamorada de Marr. Les raons del tancament eren diverses i s'acumulaven des de feia temps. L'esforç econòmic i de personal que suposava fer un directe d'aquell nivell cada setmana, la pressió política constant i, finalment, el cansament reconegut de la mateixa Paloma Chamorro, que havia arribat a dir que creia estar fent història en majúscula. Vista avui en perspectiva, potser tenia raó. Cap programa de televisió espanyola ha tornat a atrevir-se a fer alguna cosa semblant. Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: intentem no només passar una bona estona, sinó que ens facin propostes de tot tipus, de llibres, de pel·lícules, de sèries, de videojocs, i tot el que ens pugui aportar, doncs, unes estones de distracció, perquè ja tenim bastant amb les nostres coses. Encara hem d'acabar de passar una mica de calor, però la calor es pot passar una mica més refrescadament, o de forma més fresqueta, si estem veient una bona sèrie, o dues, que és el que ens porta totes les setmanes l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui em sembla que la cosa va...

0: de coetes i d'una sèrie que ja des del principi ens va impactar i que ha mantingut un nivell altíssim.
1: Altíssim, és potser de les millors sèries que hem tingut en els darrers 5-6 anys, des d'una miqueta abans de la pandèmia. Va ser una de les, diguéssim, propostes més arriscades que va tenir Apple TV quan va començar a emetre ficció televisiva, el 2019. A alguns els hi va costar una mica enganxar-se, a mi, i em sembla que a vostè també, ens hi vam enganxar des del
0: Des de
1: principi.
0: la primera escena.
1: Pràcticament el primer capítol ja volíem veure els següents.
0: Sí.
1: I com que ha sigut una sèrie que des del principi, les primeres temporades sí que es van emetre, crec recordar, no sé si crec recordar que es van emetre la primera potser tota seguida o setmanalment, ah, no recordo, però sí que es vam enganxar. Una sèrie que a més, on transcorreix, que és a les estrelles, allà sí que passa un fred, no com
0: Sí,
1: nosaltres. Allà passa un fred. Però bueno, ja hem parlat d'ella unes quantes vegades, però és que aquest estiu hem tingut doble opció estel·lar. Comencem per la primera, que a més la segona es va estrenar justament quan la primera va acabar, la temporada. Cinquena temporada d'una sèrie, diguéssim, de l'espolón de proa d'Apple TV. Una sèrie que, això sempre ho hem parlat moltes vegades, encara li costa arribar al tema dels premis. Premis tècnics té, ha tingut molts, però diguéssim que els grans premis Globus d'Or, Emmy Prime Time, encara sí, està nominada, però encara no aconsegueix un premi gran. I ja tocaria. Per què la ciència-ficció no pot jugar amb igualtat de condicions que un drama qualsevol? És un dels grans temes que aquí sempre ens plantegem en aquesta
0: Sí,
1: secció.
0: sí, sí.
1: La ciència-ficció o la fantasia, que també és un
0: Sí,
1: altre gènere.
0: sí.
1: Encara que, bueno, a la fantasia sí que ha arribat, perquè, clar, en Joc de Trons i tota la pesca, doncs sí que ha arribat, però per què la ciència-ficció continua tenint aquesta mena de San Benito de és que és ciència-ficció, és que esto no és un drama de verdad, no és una sèrie de
0: Bueno,
1: verdad.
0: que sembla que si hi ha una nau, no? Un coet, una nau espacial o qualsevol cosa, doncs ja no té profunditat. I mira, si Project Hail Mary no té profunditat sobre mil i un factors psicològics i interpretacions fabuloses, fins i tot de la Roqueta aquella. Per tant,
1: Jo no sóc gaire tan optimista com vostè amb aquest Project Hail Mary.
0: no et va agradar?
1: Em va semblar infantiloide.
0: Ah, doncs mira, a mi em va
1: Potser
0: agradar
1: estic
0: molt.
1: dient, alguna cosa impopular, però em va semblar massa infantil. No sé, no vaig acabar de connectar. Sí que vaig gaudir molt amb Martel Marciano, que és el mateix autor de la
0: Sí,
1: novel·la,
0: sí.
1: de l'Andy Muir, Romeil, i esperava molt d'aquesta segona, però no sé, potser la relació que hi ha entre el Ryan Gosling amb la Roqueta em va semblar potser una mica massa infantil. Potser, això és òbviament, és una percepció merament personal, i em va semblar massa llarga, però bueno, no és una mala pel·lícula, però potser les meves expectatives estaven potser una mica altes. Però bueno, tornem-hi. Cinquena temporada d'una sèrie que aquí era aquesta que se'ns fascina molt i és, suposo que els oients ja saben quina és, Para toda la humanidad.
2: Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
3: La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
4: El mayor descubrimiento de la historia.
3: Tenemos que aprovecharlo.
5: La intención es que mi gobierno le devuelva el control a la Tierra. No podemos seguir destinando dinero a Marte.
6: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
0: I és que, clar, la història, que partia d'una ucronia, partia d'un punt en la història en què es bifurqui, no? Una moneda que pot sortir cara o pot sortir creu, a partir d'aquí hi han coses que passarien igual i moltes altres que passarien diferent. I aquest punt d'inici era si haguessin arribat els soviètics abans a la Lluna. I, per tant, tot el que hagués suposat de que fins i tot doncs, la Unió Soviètica hagués durat més anys, per exemple, no?
1: Bueno, de fet, en la sèrie la Unió Soviètica continua, i no ha
0: Això per
1: caigut.
0: això.
1: És a dir, que ja portem 5 temporades, la primera temporada comença justament això, el 20 de juliol de 1969, tothom espera que Neil Armstrong posi la bandera ja americana, no com americana, a la superfície lunar, però no, van ser els soviètics. A més, un cosmonauta real, és a dir, utilitzen el nom d'un cosmonauta real, Alexei Leonov, però a partir d'aquí comença

0: comença tota, bueno, després ja parlarem d'una altra cosa, però comença tota una línia alternativa en la qual la Unió Soviètica continua en peu i que hi ha una carrera aferrissada, no només des amb els Estats Units, sinó que altres potències mundials, a mesura que van passant els anys i les dècades, doncs s'hi van afegint, com la Xina, Corea del Nord, la Índia, etc etc, o fins i tot una mena de conglomerat europeu, o fins i tot dos coses que també estan succeint, que són iniciatives privades. Perquè ja sabem que el senyor Elon Musk té la seva companyia, Jeff Bezos també vol jugar a la carta espacial, i en aquest sentit la sèrie s'avança moltes coses, ha avançat moltes coses que s'han produït, i dins de la trama també s'ha avançat molt, perquè, és clar, a la Lluna només vam arribar al 60, al 69 fins al 72, no hi hem tornat, tornarem, perquè hem tingut enguany l'assaig de l'Àrtemis, però veurem si arribarem. Però clar, la sèrie continua, i en aquesta cinquena temporada ja passava la quarta. A la quarta temporada la humanitat arribava a Mart. I en aquesta cinquena temporada, que comença 2012, és a dir, de 60, 1969 a 2012, han passat 43 anys, i quantes coses hem viscut en aquesta sèrie. A més, els que sou fidels a la sèrie ja sabeu que el capítol 2 de cada temporada, a partir de la segona temporada, capítol 1 de cada temporada, perdó, a partir de la segona entrega, doncs hi ha una mena d'això, de repàs de què és el que ha passat a nivell mundial d'una temporada a l'altra. Llavors veiem això, que Bill Clinton va tenir un mandat diferent, que va arribar una primera dona presidenta, que la Unió Soviètica, Gorbachev, va tenir altres successors, que la Unió Soviètica no va caure. I en aquesta cinquena temporada tenim allà a Marte, tenim a Mart una primera allà, una comunitat, però que ja a la quarta temporada s'havien declarat en vaga contra les iniciatives privades, i en aquesta cinquena temporada, i no entrarem massa en spoiler, perquè suposo que hi ha molta gent l'ha vista, perquè això va ser a la primavera-estiu, doncs tenim això, que de sobte a Mart s'independitza, diguéssim, la colònia s'independitza, i des de la Terra, Estats Units diu, pues sabéis qué, con vuestro pan os lo comáis. I a partir d'aquí, doncs, tenim tota una sèrie de trames aquesta cinquena temporada, que a més continuaran segons quines trames que tenien que veure també amb la Unió Soviètica, interessos polítics. I la veritat és que jo sé que vostè l'ha vista, aquesta cinquena temporada,
1: Bueno,
0: aquest
1: cinquena
0: estiu.
1: vaig per la meitat, però sí.
0: S'ha posat una mica al dia.
1: Ja m'he aconseguit posar al dia perquè tenia la quarta pendent i amb la quarta sí que vaig fer una marató per poder-me posar al dia. La cinquena l'estic administrant una micona més. Però és d'aquelles sèries que al marge de que pues, tant els diàlegs com anem a dir, les trames estan molt ben pensades. A mi una de les sensacions que sempre tinc al veure-la és que és una sèrie que val molts diners, però que els diners estan molt ben aprofitats. A mi em sorprèn més quan a vegades diuen, parlen de pressupostos, de pel·lícules o de sèries, que dic, pues els deuen haver gastat en càtering, perquè el que és doncs crear sets o desplaçaments o coses, doncs no els veig. I aquí aquesta sèrie és molt cara.
0: Sí, sé, molt clar, però clar, a diferència de les pel·lícules, pensem que gran part dels diners del pressupost d'una pel·lícula, per posar un exemple, l'Odissea, Spider-Man, que he tingut aquest estiu, se'n va la promoció, que és una partida molt elevada. La partida de promoció que tenen les cadenes de televisió és molt més petita, i funciona de l'altra manera. Funciona a partir de xarxes socials, no funciona... Clar, no hi ha tràilers a pantalles de televisió. No has de fer distribució a milers de pantalles per tot el món, és diferent. Però sí que és veritat que en aquesta sèrie i altres que hem vist d'Apple TV, el diner, es nota que hi ha diner, i el diner es llueix molt bé aquest diner. O sigui, els efectes especials estan molt ben aconseguits. I és una sèrie que manté molt, molt, molt bon equilibri entre això, molt bons efectes especials i una trama molt ben escrita, i actors que a més t'es creus, amb interpretacions que
1: Absolutament.
0: estan molt creïbles. No tapeu de micro en aquesta cinquena temporada, no entrarem en spoiler, però hi ha un personatge que ja feia temps que diem nosaltres està durant massa,
1: Està
0: doncs al
1: amortitzat, està
0: final
1: amortitzat.
0: ja està amortitzat, i en aquesta cinquena temporada doncs ja desapareix. És a dir, en aquesta cinquena temporada només queden molt pocs personatges, poquíssims, em sembla que un parell com a molt dels que sortien a la primera entrega. És que, és clar, han passat 43 anys. És que... I una sèrie que comença 2012 i que ja el darrer capítol ja ens mostra, perquè a més el bo que té aquesta sèrie és que el darrer capítol, la darrera seqüència, diu la següent temporada ens anem aquest any. Uh-huh. I la darrera seqüència de la cinquena temporada ens porta a la sisena i que serà l'última, ens portarà 2020. I veurem què passarà.
1: Que és el Cuéntame dels Estats Units, en el sentit de que Cuéntame es va acabar quan just començava, com si diguéssim, el període que volia cobrir, no? Acabava de cobrir quan...
0: Va sobrepassar.
1: Clar, clar.
0: Va sobrepassar, de fet. La sèrie va acabar 2019 i, si no m'equivoco, 2020, no, una miqueta després. I pensem que la sèrie es va estar, diguéssim, el que és l'arc argumental, sembla que ja havia superat el 2002, que és l'inici de la sèrie.
1: Que és l'inici. Vull dir que es podien veure a si mateixos, no? Doncs aquí... En aquesta sèrie és ja el súmum d'aquesta festa, no? Que es veurà sempre el primer capítol, veure quines coses han passat similars i quines havien passat totalment diferents, des de jugadors de bàsquet, d'esport, de política, de cinema, no? De música, fins i tot. Doncs, clar, arribar a aquest punt en el que dir, mira, si allò hagués anat així, avui podríem estar d'aquesta manera, no? I és fantàstic.
0: Per posar un exemple, no me'n recordo si la tercera temporada John Lennon esquiva la bala, és a dir, sí, que continua viu. Mm-hmm. I no sé si fa alguna menció a Michael Jackson a la quarta, cinquena temporada, però tres quarts de la mateixa. Sí, és una nova línia alternativa, en aquest mm-hmm. sentit. La sèrie estava concebuda per 7 temporades. Al final, Apple TV ha fet 6.
1: Ah, això ho desconeixia. Sí. Però han hagut d'apressurar la trama o han decidit prescindir del que hagués continuat?
0: Bueno, els creadors havien plantejat 7 temporades. Val. I al final, doncs, mira, l'Apple TV, que pensem-ho, és que costa molts diners fer aquesta
1: molts
0: sèrie.
1: Molts diners pel escàs, té molts seguidors, però no els que mereixeria tenir, no? Com a mi em recorda molt el que va suposar Fringe en el seu moment, no? Que va començar molt fort i dius, ostres, aquesta sèrie en una altra època. Tu aquesta sèrie, per exemple, Fringe o For All Mankind, evidentment amb les limitacions tècniques de l'època, s'entén, però la mets en els 90...
0: Sí, hi ha una cadena en obert.
1: Hi ha una cadena en obert, un Telecinco, per entendre'ns, igual que va ser Expediente X, i passaria a formar... Vamos, seria... La gent estaria enganxadíssima, però ara hi ha tanta oferta...
0: També és veritat que al principi Apple TV era producte només és nostre.
1: Molt exclusiu, sí.
0: Molt, molt, i a partir d'aquí, no sé si una mica després de la pandèmia, van començar a oferir altres plataformes, és a dir, els channels d'Amazon, aquí també a Espanya podeu veure les sèries d'Apple TV afegint un suplement a Movistar, em sembla, a Orange, em sembla que també, és a dir, que ja no és aquesta exclusivitat, o com Disney al principi, Disney Plus també com havia començat això, molt producte nostre, només nostre, i a partir d'aquí s'han obert i tenen altres paquets. És que és lògic, perquè al final necessites diners. Necessites diners per produir sèries o pel·lícules. I en aquest sentit, si només tens la teva plataforma exclusiva, els teus diners, clar, només són teus. I si vols aconseguir inversors externs, has d'omplir el paquet, has d'obrir el teu catàleg a altres plataformes i altres cadenes. Veurem la sisena i darrera temporada que va on anirà. De moment, podem dir que no hi ha temporada fluixa de For All Mankind, de Per a tota la humanitat. No n'hi ha. Podem discutir potser si alguna ha sigut una mica més lentota, si alguna trama, alguna subtrama, doncs es feia una mica massa llarga, però en general jo des de 2019, que vaig començar a veure el primer episodi, jo estic molt satisfet. A mi, cada entrega que arriba l'espero en candeletes i 2000, suposo que aquesta sisena temporada doncs l'haurem, no crec que arribi abans de 2028, no ho crec, potser una mica de sort finals de l'any que ve, però veurem. I l'esperem amb moltes ganes, aquesta sisena i darrera temporada de Per a tota la humanitat. Però, mentre tant, el darrer dia, el darrer episodi de la cinquena temporada, també van estrenar a Apple TV el que és el primer episodi de la que era la sèrie spin-off, la derivació. I és a dir, els creadors van dir, home, estem plantejant una línia alternativa que sobretot la focalitzem en Estats Units. Uh-huh. Són astronautes estatunidencs. Sí que poden sortir cosmonautes soviètics, d'altres països, però sobretot el focus és protagonistes nord-americans. Doncs per què no fem també la mateixa, sí, la línia alternativa a partir del 69, però des de l'altra cara? I llavors, quina era l'altra cara? Els soviètics. I a partir d'aquí, hem tingut aquest estiu, fins fa cosa de 3 setmanes aproximadament, una altra molt bona sèrie, una primera temporada confirmada, una segona,

0: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
1: Queremos que adelante el lanzamiento de Svesda.
2: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
3: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
2: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
4: Interessantíssima, no? És a dir, que molt, molt més des d'un punt de vista d'espionatge, més que ciència-ficció, sí. Que també, no? Però més, diguem-ne, la trama d'espionatge i fins on arriben els límits, no? Del que és, doncs, el que pot ser una competència posocometa sana, no? Que en aquest cas, doncs, veiem clarament que ho deixava de ser, arriscant la vida dels cosmonautes, en el seu cas, i del que estaven a fer disposats a fer per espionatge.
5: Sí, en aquest sentit, el to que té Ciudad de las Estrellas és molt diferent de Para toda la humanidad. El to de Para toda la humanidad és èpic, és èpica. Mm. És a dir, és l'aventura pura i dura cap a l'espai, primer la Lluna, després Mart i després ja veurem què passarà. Però sobretot és un punt de vista, diguéssim, positiu, optimista. La idea de l'aventura, anem a l'aventura, anem cap enllà, després poden passar moltes coses, però la idea de fons és l'aventura i l'èpica. A Ciudad de las Estrellas no hi ha tanta èpica, més aviat diria que no n'hi ha. Mm. I el que tenim això, sí, hi ha una competència perquè els soviètics, que han sigut els primers a arribar a la Lluna, i a partir d'aquí diuen, bueno, ara hem d'anar més enllà, perquè hem sigut els primers, i a partir d'aquí, doncs, enviarem la primera dona cosmonauta a la Lluna, que també això succeïa a la primera temporada de Para toda la humanidad, que també els nord-americans es posen les piles. I anem més enllà, sí. Però la diferència, diguéssim, del que succeeix en Para toda la humanidad, allà, diguéssim, els polítics i els científics i la NASA, diguéssim, sí, NASA i Casa Blanca, més o menys, estan units. Poden haver-hi roces, però més o menys...
4: Vale, límits, és... límits de pressupost... De...
5: Per exemple.
4: Exacte.
5: I segons quins dubtes, és a dir, que si aquí posem com a director de la NASA, pot haver-hi lluites polítiques, però més o menys hi ha una certa idea de que tots junts anirem més enllà. A Ciudad de las Estrellas és molt diferent, és a dir, el règim soviètic és molt opressiu, és a dir, no es fia de ningú, ni tan sols dels seus científics. De fet, els científics, que aquí tenim la figura del dissenyador jefe, que al principi no té nom, diguéssim, és el dissenyador jefe que està inspirat en el que va ser el pare del programa espacial soviètic, que va ser Sergei Korolev, que va morir abans de l'arribada dels nord-americans a la Lluna. Això és una de les causes que els soviètics es van quedar enrere, perquè va morir la persona que és qui portava tot, i així els soviètics es van estancar, i per això els nord-americans van fer el pas endavant. Aquí, en aquesta sèrie, aquest dissenyador jefe, de cara, diguéssim, a la galeria no té nom. O sigui, no té nom perquè diuen, bueno, para que los norteamericanos no lo puedan secuestrar, no lo pillen, no lo encuentren, lo que sea. És el dissenyador jefe, però ningú sap només dins de Ciudad de las Estrellas saben qui és. Però clar, el dissenyador jefe té idees. És a dir, hem arribat a la Lluna. Anem més enllà. Llavors, un dels plans que tenen, per exemple, al llarg de la temporada, no és un spoiler, perquè això gairebé des del principi és, bueno, doncs, si hem arribat a la Lluna, per què no anem, per exemple, a Mercuri, que és el planeta més proper que tenim, a banda de Mart? Anem a Mercuri, a veure què podem fer. Però des del règim soviètic, no és que no vulguin saber, estan interessats, però volen controlar tot. Que no hi hagi filtracions, que els cosmonautes que hi vagin siguin això, cosmonautes soviètics plenament lleials al marxisme, leninisme, comunisme, etc. És a dir, aquí tenim que la KGB, i aquí està personalitzada per una coronel, que és molt, molt controladora de tot el que està succeint a Ciudad de las Estrellas. De fet, Ciudad de las Estrellas està inspirada en un centre que existia a la Unió Soviètica, a les afores de Moscou, que és on se centralitzava tot el que... És com una mena de centre espacial Johnson o Cabo Cañaveral. Bueno, Cabo Cañaveral, diguéssim que els soviètics ho tenien a Kazakhstan. Però el que era el que tenien a Houston, per exemple, doncs és Ciudad de las Estrellas en aquesta sèrie, per fer-nos una comparació. El to és molt diferent. Aquí és espionatge, aquí és, escoltes en secret, estan espiant-se a si mateixos els uns als altres. La KGB espia el dissenyador jefe, els cosmonautes... Llavors, és

0: molt interessant pel to. Sí que és veritat que potser, i això ja passava amb la sèrie mare, doncs clar, una sèrie nord-americana doncs, té una mena de
1: Un
0: un
1: biaix,
0: sesgo,
1: un
0: un
1: biaix.
0: esbiaix doncs, anticomunista, antisoviètic, una mica massa exagerat. Però és lògic, perquè clar, és el punt de vista nord-americà. I a veure, moltes vegades la realitat superava la ficció en el tema de la Unió Soviètica fins gairebé, i fins i tot durant l'època de Gorbachev, totes les escoltes, tota la vigilància extrema, la repressió, a qualsevol tipus de dissidència estava a l'ordre del dia. Llavors, aquesta Ciudad de las Estrellas és més curta, 8 episodis, però són tremendament addictius. Si jo me la vaig cruspir, vaig intentar veure només un capítol al dia, no, no, me la vaig cruspir en 3 dies. És que no podia deixar de veure la sèrie. Està molt ben feta, és un altre to, està molt, molt ben. Aquí també es noten molt bé els diners. I hi ha una peculiaritat. Clar, hem escoltat el tràiler en castellà, doblat. Però la versió original, gairebé tots els actors, gairebé tots, són britànics. I això és una idea que tenien els creadors, perquè deia, clar, volem que els nord-americans parlin amb accent nord-americà, òbviament, a la sèrie, però que els actors, els personatges soviètics, encara que siguin interpretats per actors russos, parlin amb accent anglès,
1: Que bo.
0: per diferenciar nord-americans i soviètics. Llavors, si tu veus aquesta sèrie, Ciudad de las Estrellas, en versió original, gairebé tots els actors són britànics i parlen amb accent britànic.
1: Que bo.
0: Llavors, una manera, diguéssim, de canviar una miqueta el xip. La sèrie està renovada per una segona. Encara que oficialment no s'ha fet anunci, però diguéssim que segons fonts que he pogut consultar m'han dit que sí, que està renovada per una segona temporada, que potser arribarà. Trigarà potser una miqueta més que la sisena de For All Mankind, però potser, si la cosa continua, doncs pot ser relleu. Veurem. De moment hem vist aquesta primera temporada i veurem si la segona mantindrà el to d'aquesta primera i veurem fins a pot arribar i potser encara tindrem més derivacions. Qui sap, mentre hi hagi diners i Apple TV vulgui i el públic estigui content i la crítica, que a més la crítica i públic en aquest sentit van de la mà, potser tindrem més coses. Qui sap?
1: Doncs jo no descarto quan acabin les 6 temporades d'aquesta, en què arriben al mateix punt, que llavors comencin a fer la de Corea del Nord, que aquesta no me l'hagués perdut jo, vamos, aquesta la veuria amb els ulls tancats, perquè, mare meva, quina bogeria, i que interessant que és. Bueno, hi ha un personatge que hi ha com un nou gènere que es diu que és tipus robapantalles, no? I que el personatge de l'astronauta coreà, no? Diguem, que està a For All Mankind, és un d'aquells protagonistes, el Lee o King Lee, em sembla que es diu.
0: Sí, és com el...
1: Buah, és...
0: I aquest, que sembla que ja estava ja des de la tercera temporada, sinó que... i
1: Sí.
0: després hi ha el taverner rus,
1: El taverner rus,
0: que
1: efectivament.
0: també estava, em sembla que des de, no sé si la segona temporada, és a dir, que hi ha
1: Són uns
0: personatges...
1: robaescenes que a la
0: Sí,
1: que... aquells... Buah.
0: apareixen amb poc diàleg, amb
1: Sí.
0: poca... apareixen molt al llarg de la sèrie, perquè,
1: Sí.
0: òbviament, estan allà a Mart, però diguéssim que quan apareixen no són indiferents, no
1: No,
0: et
1: no.
0: deixa indiferent.
1: No, no, et connectes absolutament perquè aporten aquesta visió diferent, no? Que és tan interessant. Així que, tant si heu anat al dia d'aquestes sèries com si voleu considerar que és un bon moment ara per reactivar-us, per això que dèiem, que a vegades també és una bona cosa veure que la sèrie ha arribat a bon port, perquè llavors t'estalvies desil·lusions
0: Sí.
1: que ja me n'he endut més d'una. Així que per qualsevol cosa, doncs en aquest cas podeu estar tranquils que si l'agafeu ara tindreu un bon desenvolupament de personatges i històries. Òscar, la propera setmana més sèries i t'agraïm, com sempre, que ens facin aquestes propostes. Una abraçada ben forta.
0: Fins la propera.

45. És el 10 de setembre, l'olor de blat de moro i pomes madures omple l'aire d'aquest poblat rural i en Lloyd Olsen, un agricultor amb una destral a la mà, està a punt de preparar el sopar. La seva sogra ve de visita i la Clara, la seva dona, li ha demanat un pollastre tendre per fer un guisat que deixi la sogra ben contenta. En Lloyd agafa un pollastre de 5 mesos anomenat Mike, el col·loca al bloc de tallar i amb un cop sec li talla el cap. Fins aquí una escena típica de granja. Però el que passa després és tan absurd que sembla tret d'una pel·lícula de ciència-ficció barata. En Mike, sense cap, es posa dret, sacseja les plomes i comença a caminar com si no hagués passat res. Aquesta és la història de Mike, el pollastre sense cap. Un animal que va viure 18 mesos decapitat. Es va convertir en una estrella de circ i encara avui té un festival anual en el seu honor a Fruita. Preparats per a un viatge al límit de la realitat?

0: Per entendre aquest disparat, hem de situar-nos al context de Frura, Colorado, l'any 1945. Els Estats Units tot just sortien de la Segona Guerra Mundial i la vida als pobles rurals com Frura era senzilla. Granges, collites i mercats locals. Tallar el cap a un pollastre era tan habitual com fer-se un cafè. Però aquella tarda, en Lloyd Olsen no estava del tot encertat. La seva sogra, una dona amb una debilitat especial pel coll del pollastre per a la sopa, li havia demanat que en deixés el màxim possible. Així que en Lloyd va apuntar la destral una mica més amunt del normal, intentant conservar el coll. El cop va ser net. El cap va caure. I en Mike... Bé, en Mike no va caure. Al lloc d'això, va córrer pel corral, batent les ales com si la destral només li hagués fet una pessigolleta. En Lloyd, segurament amb la boca oberta, va pensar que era un d'aquells reflexos post-mortem que fan que els pollastres es moguin uns segons després de morir. Però l'endemà al matí, quan va trobar en Mike passejant pel corral intentant picotejar el terra sense bec, va entendre que allò era una altra cosa.
1: Mami tuvo un pollo.
2: Y mami una vaca.
1: Y papi orgulloso empezó en toma y daca.
0: Pot un pollastre viure sense cap? Aquí entra la ciència amb un toc de surrealisme que faria somriure fins i tot en Salvador Dalí. El tall d'en Lloyd va ser tan precís, o tan maldestre, segons com ho mirem, que va deixar intacte el tronc cerebral del Mike, la part del cervell que controla funcions vitals com respirar, caminar i l'equilibri. També va conservar una orella i part del sistema nerviós. I un coàgul de sang va taponar la ferida, evitant una hemorràgia mortal. En essència, en Mike era un pollastre zombi, però ben viu. Sense ulls, bec ni capacitat per menjar o beure sol, en Lloyd i la Clara van decidir cuidar-lo. Amb una xeringa li donaven aigua i grans de blat de moro triturats directament a l'esòfag, i amb una pipeta netejaven la mucositat per evitar infeccions. Allò era més digne d'un laboratori de Frankenstein que no pas d'una granja de Colorado. La notícia d'un pollastre sense cap que corria i vivia es va escampar com una espurna en un camp sec. Els veïns de Frura van començar a desfilar per la granja del Solsen, alguns per curiositat i altres pensant que era una broma de mal gust. El diari local, The Frura Times, va publicar un article amb una foto borrosa d'en Mike i la història va arribar a ciutats més grans com Denver. Va ser llavors quan un empresari de circs ambulant, en Hope Waite, va flairar una mina d'or allà. Va contactar amb els Olsen i els va proposar portar en Mike de gira pels Estats Units com una atracció de fira. En Lloyd, que no era cap ximple, va veure el potencial. Un pollastre decapitat podia ser més rendible que un camp de pomes. Així, en Mike es va convertir en una estrella amb una gira que el va portar a Denver, Los Angeles, Chicago i fins i tot Nova York.

Imagineu-vos l'escenari d'una fira de l'època. Llums de colors, olor de crispetes i un presentador amb barret de copa cridant, senyores i senyors, conegueu en Mike, el miracle sense cap. Per 25 centaus, el públic podia veure un pollastre decapitat caminar, batre les ales i fer gorgoteigs estranys en lloc de cloquejar. Els espectadors s'amuntegaven, alguns rient, uns altres amb els ulls esbatanats. En Mike generava fins a $4.500 al mes, una fortuna equivalent a uns $50.000 actuals. La revista Life va publicar un reportatge fotogràfic posant en Mike al costat dels vedells de dues cares i altres frics de l'època. Els Olsen viatjaven amb una capsa especial per en Mike, amb palla i aigua, i el cap dissecat del pollastre conservat en un pot com a prova irrefutable per als escèptics. Però ser una estrella no era fàcil, ni tan sols per un pollastre. Els Olsen havien de ser meticulosos. Cada dia alimentaven en Mike amb la xeringa i li netejaven l'esòfag per evitar infeccions. Una vegada a Salt Lake City, un nen curiós va intentar arrencar-li una ploma. I en Lloyd va saltar com un lleó per protegir el seu nen d'or. Els escèptics eren un altre problema. Alguns acusaven els Olsen de frau, dient que en Mike era un pollastre fals o un truc mecànic. En Lloyd, amb un somriure murri, treia el pot amb el cap de Mike, deixant que els crítics es quedessin ben muts. En una gira a Denver, un veterinari escèptic va examinar en Mike i va declarar, amb cara de pomes agres, «Aquest pollastre és més sa que molts amb cap». I no era broma. En Mike pesava més que quan tenia cap gràcies a la dieta forçada dels Olsen.

ciència darrere d'en Mike va intrigar els neuròlegs de l'època. El tronc cerebral que controlava les funcions bàsiques era suficient per mantenir-lo viu, però la seva longevitat era un misteri. Els pollastres sense cap solen morir en minuts, però en Mike va viure 18 mesos, un rècord que va inspirar estudis sobre el sistema nerviós avià. Fins i tot la Universitat de Utah va demanar examinar-lo, però els Olsen, més interessats en els diners de les fires que no pas en la ciència, va declinar l'oferta. La història d'en Mike també reflecteix l'ànima de l'Amèrica de postguerra. Un país cansat de la guerra buscava històries lleugeres i extravagants, i un pollastre sense cap era el somni de qualsevol publicista. Però la vida de rockstar té el seu preu, i en Mike no era immune. El març del 1947, 18 mesos després del tall fatídic, els Olsen eren en un motel de Phoenix, Arizona, durant una gira. A mitjanit, en Mike va començar a fer sorolls estranys, com si s'ofegués. En Lloyd i la Clara van buscar desesperadament la xeringa per netejar-li l'esòfag, però l'havien deixat a l'última fira. Sense poder fer res, Mike va morir per asfíxia, probablement per un gra enganxat. La Clara va plorar i en Lloyd, que s'havia encarinyat amb el pollastre, va dir que era com perdre un amic. Van enterrar en Mike en una capsa al desert, en una cerimònia improvisada que semblava més un funeral de celebritat que no pas d'un animal de granja. La mort d'en Mike no va apagar la seva fama. Els diaris van publicar obituaris, alguns amb un to burlesc, però d'altres amb admiració genuïna. The Denver Post va titular «Mike, el pollastre immortal, finalment cloqueja l'últim». Fruita, un poblet desconegut, es va convertir en la llar del pollastre sense cap. Els empresaris locals van aprofitar la fama venent samarretes, tasses i joguines de pollastres sense cap. El 1999, Fruita va crear el Mike the Headless Chicken Festival, una festa anual amb curses de pollastres, concursos de menjar i fins i tot un premi al millor imitador d'en Mike, on els participants corren sense mirar endavant. Una estàtua d'en Mike presideix el centre del poble i els turistes encara visiten Fruita per conèixer la seva història.

0: Per què ens fascina en Mike? És l'absurditat pura. Un pollastre que desafia la mort i es converteix en una estrella de circ, sembla un conte de fades modern. També hi ha una lliçó de resiliència, tant de Mike com dels Olsen, que van transformar un accident grotesc en una mina d'or. L'humor negre de l'època hi ajuda. En un món recuperant-se de la guerra, un pollastre decapitat era una distracció benvinguda. A més, en Mike reflecteix l'esperit emprenedor americà, on fins i tot un error de destral pot convertir-se en un negoci. I no oblidem la sogra d'en Lloyd, que segons la llegenda mai no va tastar el guisat promès, però es va convertir en la fan número 1 d'en Mike, insistint a portar-lo a totes les fires locals. Les anècdotes sucoses no falten. Es diu que en una fira a Los Angeles, un espectador borratxo va intentar ressuscitar en Mike tirant-li aigua, pensant que estava adormit. En Lloyd el va enxampar i gairebé acaba en baralla. En Mike, el pollastre sense cap, que ha aparegut en documentals, llibres i fins i tot una cançó country que narra la seva gesta. És un símbol de com la vida pot donar voltes inesperades, fins i tot quan perds el cap, literalment.
1: Some folks call it poltergeist, but it was Mike.

0: La Rosa de...
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Una setmana més aquí amb moltes ganes de deixar-nos portar, deixar-nos sorprendre, d'aprendre també de tots els fets que han passat i que val la pena fer una mirada, conèixer gent, personatges, històries, situacions, perquè al llarg dels anys hi ha moltes coses que han canviat, d'altres que no tant, d'altres que es van repetint i d'altres que seria millor que no es repetissin. I això és el que sempre anem mirant llibre, llibre, història, història, amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui tenim un convidat d'excepció, ja em fa il·lusió quan passen aquestes coses, perquè de mica en mica i de història a història doncs anem fent les nostres figures, les nostres estrelles del programa, així que avui estem en molt bones mans, oi?
1: Sí, això és fer comunitat i podríem dir fer família, perquè ja tenim ja doncs, uns quants historiadors ja de capçalera, com podríem dir,
0: sí,
1: que ja són ja habituals de la casa, llavors ja... Fer entrevistes en aquesta secció mai és un problema, sempre gaudim, però amb alguns encara gaudim més.
0: Total.
1: Així que en aquest sentit nosaltres ho passem bé, esperem que l'audiència també s'ho passi bé, i amb gent com que tenim avui, que és el Mario Agudo Villanueva, muy buenas noches.
2: Bona nit, Òscar. Bona nit, David.
0: Gracias, Mario, por pasar una vez más por el programa y que puedan ser muchas más y muchas más publicaciones. Òscar, ¿en qué publicación estamos hablando hoy esta ocasión de Mario?
1: Bueno, no le voy a preguntar a Mario su opinión sobre la...

0: Macedonia, seguiré con Macedonia, seguiré con los Argeadas y bueno, pues por ahí irán los tiros, o los lanzazos, mejor dicho.
1: En este caso, sin duda. Pues
0: Y ahí lo dejo.
1: que afines la lanza como siempre logras. Y gracias, Mario Agudo Villanueva, por pasar una vez más por Nitra Radio. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias a los dos.
1: I, Òscar,
0: A ti.
1: pues fantàstica, una setmana més aquesta secció de la que aprenem molt i podem recomanar aquestes obres que són més que llibres, és autèntica, és el fruit de molt de treball, 10 anys, ens deia en aquest cas, i val la pena que els hi donem tota l'acollida. Filippo de Macedònia, Mario Agudo Villanueva, i el trobeu a Despertaferro Edicions. Gràcies, Òscar, i t'esperem la propera setmana.
2: La propera setmana ens anirem, no sortirem d'Europa, farem 4 anys, la Gran Guerra, i ens anirem a les trinxeres.
1: Va, fantàstic. Bueno, doncs anirem abrigadets, si de cas. Una abraçada, Òscar. Fins la propera.
2: Fins la propera.

Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Els Guns N' Roses, quants moments de satisfacció que han donat, sobretot en els 90. Ara encara fan gira, tot i que l'Axl Rose doncs tindria la veu una mica afectadeta. Hi ha qui diu que té una mica ara la veu de Mickey Mouse. Hola, soy Mickey Mouse i canto en Guns N' Roses. Bueno, seria una mica el que diuen, eh? Clar, és normal que la gent que li ha donat tan fort a la veu doncs l'acabi tenint molt cascada. I ja m'enteneu, l'Axl Rose, el cantant de Guns N' Roses, doncs la forçava bastant, la veu, però ens va deixar uns temes increïbles com aquest You Could Be Mine, que a aquestes alçades, en una primera setmana de setembre, però de 1991, feu càlculs, que sempre costa entendre quants anys fa de 1991, doncs era el senzill més venut, aquest You Could Be Mine.

0: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: El mundo está lleno de oscuras leyendas, pero la única cierta es que en el paraje más recóndito de la madrugada radiofónica existe un arquetípico castillo de cartón piedra construido al borde de un acantilado.
2: Pero mire por dónde va, Leñe, si acabo de avisar. En fin, cuentan.
3: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
4: Doncs, com explicàvem fa uns minuts, avui estrenem la secció de l'excursió visitant l'Espai Brossa i ens faltava explicar-vos el motiu, Gerard, a veure, per què visites avui aquest espai?
5: Doncs mira, si et sembla, abans d'explicar-te el per què ens trobem aquí, expliquem una mica com anirà l'excursió d'avui, perquè no serà en format habitual. Vale. I és que la d'avui serà una excursió doble, podríem dir. Cap al final de l'excursió coneixerem més a prop aquest Espai Brossa, Centre de les Arts Lliures i també la Fundació Joan Brossa. Però és que aquest espai ha acollit fa uns minuts la presentació de la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló, l'esdeveniment que celebra cada mes de setembre i que serveix per inaugurar una nova temporada teatral a Catalunya, tot plegat organitzat per ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. La presentació s'ha fet a l'Espai Brossa, però hem de dir que l'esdeveniment, la gran gala, podríem dir, es celebrarà aquesta nit a partir de les 9 de la nit, ben a prop de la ràdio, al Gran Teatre del Liceu. I com que tot el que estem parlant organitza ADETCA, doncs l'encarregada de fer aquesta presentació ha estat la seva presidenta, Isabel Vidal, que ha fet balanç del que ha estat la temporada que hem deixat enrere, confirmant que s'ha batut el rècord d'assistència a Barcelona per tercera vegada consecutiva.
4: Bona notícia, amb,
5: sí, i tant, amb atenció, 3.176.328 espectadors i 103 milions d'euros de recaptació. Això suposa un 9,5% més que la temporada passada. L'ocupació mitjana ha crescut més de 3 punts, fins a un 67%, i atenció a la xifra, 1.289 espectacles i 13.196 funcions només a Barcelona. També travessen un gran moment de salut les sales, de fins a 200 localitats, amb 421.865 espectadors, un creixement, en aquest cas, del 13%. Pel que fa a la qüestió de la llengua o l'origen, el 58% de les produccions han estat de producció catalana i el 41% han estat en llengua catalana, el 32% en castellà i, atenció, el 27% en altres llengües. Una altra gran novetat ha estat que per primera vegada disposem d'una radiografia global d'arreu de Catalunya, no només de Barcelona. Aquí hem tancat temporada amb 4.081.700

0: 180 espectadors, amb una recaptació de més de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Amb aquestes dades, doncs, tot això ens deixa la imatge de que Barcelona, evidentment, concentra la majoria de representacions teatrals. Vidal explicava que els millors mesos a les sales han sigut el gener i el març, aquest darrer afavorit per la campanya Cap Butaca Buida, que cada any és un gran èxit. Aquest acte de presentació l'ha tancat el vicepresident d'ADETCA, Toni Albà d'Alejo, que és l'encarregat d'organitzar l'acte Catalunya Obre el Taló en cadascuna de les seves 25 edicions. Albà d'Alejo ha explicat que enguany el que tenen preparada és una mena d'obra de teatre musical que repassarà la història més recent de Barcelona i de Catalunya en aquests darrers 25 anys. Per tant, pinta molt bé l'acte d'aquesta nit. El Teatre de Catalunya, doncs, que ha donat el tret de sortida a una nova temporada, un tret de sortida que, recordem, s'escenificarà, mai millor dit, aquesta nit, a partir de les 9, al Gran Teatre del Liceu.
1: Doncs, un cop que ja sabem què ens espera aquesta temporada als teatres catalans, coneixem, si et sembla, l'escenari que ha acollit aquest primer acte de presentació, com dius, el gran acte es farà aquesta nit al Gran Teatre del Liceu, però fa una estoneta que s'ha presentat aquesta nova temporada a l'Espai Brossa.
0: Sí, on es respira molta cultura, molt teatre i molta creativitat. Un Espai Brossa, que és un espai cultural i multidisciplinari de Barcelona dedicat a la creació contemporània i l'experimentació, que a més pretén conservar i reivindicar el llegat del poeta i artista Joan Brossa. I qui millor ens pot parlar d'aquest espai i de la Fundació Joan Brossa és la seva directora d'Arts Escèniques, Georgina Oliva, aquí tinc aquí al meu costat. Bon dia, Georgina.
2: Bon dia.
0: Bé, acabem de viure aquesta presentació de la temporada teatral a Catalunya. Una mostra més de la força i de la vitalitat que té la cultura catalana, no?
2: Sens dubte, i a més, és veritat que ho han dit, crec que es mou tant en tots aquells àmbits on podem parlar de musicals que convoquen a molt públic, però també en espais més alternatius, com el que ens trobem, que, tot i que a vegades costa més convocar la gent perquè no saben on som, sí que és veritat que creem en la nostra pròpia comunitat.
0: Gran dada, la de les sales de fins a 200 butaques, El mal anomenat petit teatre és més gran, sí, que mai, eh?
2: Sí, correcte, exacte. Estem redimensionats, però no deixem de tenir com una dimensió important.
0: L'Espai Brossa, la casa de la Fundació Joan Brossa, ha estat l'escenari d'aquesta presentació i per això volem conèixer un equipament i una entitat que, tot i ser un gran actiu per la cultura catalana, potser no són tan coneguts pel gran públic, no? Explica'ns una mica com i quan neix la Fundació Joan Brossa i per què Brossa és qui posa el nom a aquest espai, o a la Fundació, millor dit.
2: La Fundació neix amb la mort del poeta, que va deixar un gran llegat, material i immaterial, sempre ho diem, i Pepa Llopis va fundar aquesta fundació. Ella és una activista, era activista cultural, i també la parella i la que va acompanyar a que Brossa pogués posar la seva obra a les galeries i després als museus. Amb la qual cosa estem parlant d'un tàndem molt important, que és, sí, és el poeta amb la seva obra, però també és la persona, Pepa Llopis, que es dedica a posar una mica d'ordre i a intentar que algú posi diners per poder mantenir aquesta obra viva i en conservació. Clar, aquí hi ha una llarga història. Després el MACBA pren aquesta obra, que no deixa de ser de la Fundació Joan Brossa, però per tenir-la amb cura, per tant, l'obra de Joan Brossa està al MACBA conservada, catalogada i tot plegat. I després, anys més tard, no és fins al 2021, de fet,
0: Déu-n'hi-do,
2: que comença a néixer el que en diem el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, dins el qual hi ha dues herències. L'arts visuals, que és tot allò que podríem dir que aprenem més de Pepa Llopis, a tot el que ella es va assegurar que quedés per la posteritat, que ho dirigeix la Maria Canelles, tota l'activitat en relació, i després arts escèniques, que és d'on ve l'Espai Brossa, com dieu, que és allò que va encetar Bonin i Julve, el que era la Brossa, la Seca, i és una herència que aprenc més jo. Amb tot plegat, per tant, jo tinc doble herència, sempre dic, soc la part de Brossa i la part de Bonin, que per mi també va ser com una influència dins el món de les sales alternatives i d'una altra manera d'entendre el teatre.
0: Estem parlant de grans artistes, estem parlant també d'una gran entitat, i tot això necessita un gran edifici, que a més té un gran valor històric, no? Explica'ns una mica d'aquest edifici.
2: Correcte, hi ha un moment que la Seca, l'Ajuntament de Barcelona, en el Bonin i el Hausson, els diuen, teniu aquest espai, podeu sortir de la sala de 60 locals qualitats que ja teníeu abans a la Llada Vermella, i els passa aquí, a l'edifici de la Seca, que és una antiga fàbrica de monedes. I per tant sempre diem que ens fa molta gràcia perquè és, gestionem una herència, un patrimoni de Joan Brossa dins un espai que també és patrimonial i es crea com una matriusca sobre aquest patrimoni, què vol dir, què fem amb ell i quina vida li donem.
0: Estem parlant d'un centre en el que, com bé expliqueu vosaltres mateixos des de la Fundació, es transgredeixen les arts, una expressió que a mi m'encanta. És un centre d'experimentació cultural i creació contemporània. És d'alguna manera la incubadora del que és tota la cultura, no?
2: Correcte, sobretot perquè també agafem el mandat de l'Ajuntament, que és quan ens posa com a fàbrica de creació aquest conjunt d'espais, com ja sabeu, de diverses arts, en les quals hi ha una línia d'experimentació que és fonamental per tal de, com nosaltres diem, redefinir constantment què entenem per art, i més específicament teatre, música, el que vulguem.
0: Míriam, t'escolta la Georgina.
1: Hola, Georgina, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Acabem de conèixer a grans trets quina serà la programació teatral a Catalunya, i per tenir una mostra del que es fa a la Fundació Joan Brossa, què hi podem trobar? Quina és la vostra programació?
2: La programació, mira, nosaltres tenim tant un teatre de text més com experimental, que diguem, que és poc convencional en el sentit que no hi ha línies dramàtiques òbvies. Torna l'Eixi, que és un espectacle que vam tenir l'any passat, dirigit per a tres bandes, i al qual retrobem l'esperit de Chekhov en versió de teatre de titelles, conferència performativa i dansa clàssica. És una bogeria en la qual ens, a tres bandes, i Albert Pérez Hidalgo, el seu intèrpret principal, posen en joc què heretem de Chekhov i per què sempre l'hem de dirigir d'una manera tan convencional o potser inclús burgesa. També tenim un tipus de teatre, trobarem a Ivan Morales, per exemple, que després de molts anys no venia a la Brossa, va fer ser d'un lugar en època Bonin, i el tornarem a tenir aquí, aquesta vegada ell estarà en escena. I tindrem també coses tan... Montse Triola, que la coneixerem molts com productora d'Underground, però també una cosa que nosaltres reivindiquem és trobar grans trajectòries que estan en contacte amb el teatre però no sempre les veiem tan visiblement, i per tant la Brossa també vol rescatar aquestes figures perquè facin les seves pròpies peces. En aquest cas, Montse Triola parlarà al voltant de l'univers de La Factory, d'Andy Warhol, i moltes altres coses. També estem en col·laboració sempre estreta amb el Festival Grec i el Festival IF Barcelona, que és el festival de teatre, objectes i titelles, teatre visual, sempre per adults, el qual també ens sentim casa per intentar com reivindicar un tipus de teatre que potser no és tan popular o comú dins les nostres cartelleres, però que nosaltres defensem. És molt brucià, de fet.
1: Georgina, potser la gent s'està preguntant com és la tasca d'una directora d'arts escèniques. Explica'ns una mica quin és el teu dia a dia i quins criteris segueixen per fer tota aquesta programació.
2: El dia a dia és llegir molts projectes que t'arriben. De tots aquests projectes, també fer reunions amb els artistes, fer reunions amb les administracions per aconseguir més finançament, també, o com a mínim instal·lar-lo, intentar que no es mogui, i treballar sobre economies una mica segures. També sobre aquesta quantitat de dossiers que t'arriben és molt important establir línies artístiques clares i sent un espai alternatiu, amb l'avantatge de que pots fer coses que en altres espais no es fan. I això una mica t'avala, per molt que sigui arriscat, però alhora mateix marques la línia i la personalitat d'aquest centre. En el meu cas, venint d'aquesta herència, Joan Brossa, és el que dic, sempre intentem com que la definició de teatre es vagi com posant en dubte només per assegurar-nos que està viva, que hi ha gent que fa propostes noves, a vegades amb herències antigues, però que no deixi d'anar regenerant com el teatre més d'establert, intentar com qüestionar què entenem per teatre, però no deixar de jugar i de portar coses que no són gens críptiques. Però és molt important, sobretot en el cas de la Fundació Joan Brossa, en la part d'arts escèniques, mantenir una línia com alternativa al teatre que veiem habitualment.
1: Clar, estem parlant molt d'art transgressor, fins i tot d'art que incomoda, però precisament això és el que ha de fer l'art, no? Ens ha d'incomodar una mica i fer-nos pensar.
2: Sí, per mi l'art és l'alternativa a tot. És l'alternativa al que entenem per societat, és l'alternativa al que entenem en política, és l'alternativa al que entenem a casa, és on res és fixa i per tant tot és possible, i és un mirall en el qual fem servir de prova, d'assaig, per intentar després aplicar a la societat, a casa, en altres espais. És com per mi una sala d'assaig gegant on tot és possible sense prendre mal, i és un espai meravellós.
1: Georgina Oliva, directora escènica de la Fundació Joan Brossa, moltíssimes gràcies per descobrir-nos aquest gran equip.

0: Jo no sé qui ha tingut la meravellosa idea de fer aquesta careta, que
1: és una meravella,
0: que és meravella,
1: a cada qual millor,
0: eh? El meu toc està ja amb flames. Intentes continuar la cançó i ens la tallen. Així que haurem d'esperar a final de temporada.
2: Sí.
0: De moment, seguim amb la nostra secció. Montse Valls, paraula de cançó.
2: Hola de nou.
0: Amb moltes ganes d'escoltar la teva versió actual,
2: actual
0: de les paraules que ens ha portat la setmana passada.
1: Anem molt darrere, eh?
0: Robert. Sí, home, ja t'ha posat les piles. Ja t'ha
2: vinc darrere, fins i tot. Hi ha una primera cançó, ja veureu que vinc darrere.
0: Sí? Home, moltes ganes. A veure si coneixem alguna.
2: No, totes,
0: sí?
2: Jo crec. Sí, no, vale. Espero, almenys, no sé. Bueno, però volia comentar també de la careta.
0: Que és meravellosa.
2: És increïble, és veritat, em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de que arribi l'última secció de la temporada per portar-les totes i poder-vos portar les que, la que hi ha de la meva estimada, perquè la meva estimada està per allà al mig.
0: T'ha fet una picadeta d'ulleta, tu, sí. A mi, a més Topa,
2: sí.
0: El Robert amb totes les cançons. I el Gerard, no sé si...
1: A mi, no, crec que no hi ha cap...
0: Li hem de dir.
1: A mi m'agrada tot.
0: Sí, et conformes amb tot.
1: Sí, jo m'ho escolto tot.
0: Sí.
2: Doncs això, el Robert va començar la setmana passada amb la secció, jo segueixo l'estela de les paraules que va portar ell, així que seguint l'ordre de la setmana passada, avui la primera paraula és torre. Si us sembla, comencem. Sí.

0: Això estàvem tots esperant, eh?
1: Això és rec, tu. En versió...
2: 100% us anava a dir. A mi em recorda Shrek 2, totalment. Asno, increïble amb aquesta cançó. I us deia que venia Guerrera perquè jo escolto aquest programa, òbviament.
1: Ho sabem. Que hem dit alguna cosa.
2: I la setmana passada Robert Calvo va fer trampes, però descaradament. Descaradament.
1: T'ha robat unes quantes, eh?
2: Denúncia. Mira, vull posar aquí. Una denúncia pública. Perquè va portar Bisbal del 2006. Sí, sí, sí, és que es va passar de frenada.
1: Totalment, totalment.
0: La cançó del Bisbal de què parla?
2: No em va servir gens
1: l'explicació.
0: Parla d'un fet bíblic.
2: Gens. No, però perquè aquesta regla de 3 és una cançó que et parli del cotxe futuro, doncs pues no la podràs portar perquè el futuro soy yo.
1: I punto.
0: Jo com que no menteixo ningú, i soc honest, crec que soc honest, em vaig colar jo mateix la setmana passada pensant que David Bisbal era previ l'any 2000, i no sé per què vaig pensar-ho.
1: Ell va pensar que podia portar qualsevol cançó.
2: Sí, sí, sí. Sí. 1950 es passava, que Operació Triunfo...
0: Ho vaig portar...
1: En blanc i negre.
0: No, digui la veritat, ho vaig portar per tocar-li a la viu a la Míriam, que no li agrada gens a David Bisbal. Ja està.
2: Ho ha confessat.
1: L'objectiu és tocar-ho amb els nassos, com sempre.
2: Doncs he de dir, jo ara aquí m'he pres la meva pròpia llicència, però tampoc per tant, no us penseu, perquè aquesta cançó és del 1999.
3: Ah, mira!
1: Molt bé, molt bé.
0: No fan de Larguero.
3: L'estan d'estómac, no?
2: Doncs és Living la vida loca, Ricky Martin, ja la coneixíem tots, a sobre amb aquesta referència que hem fet a Shrek 2. És una cançó que va canviar la història del pop llatí, i és que després del fenomen mundial que va suposar la seva actuació als Grammys llatins del 1999, Ricky Martin es va convertir en una estrella internacional, i Living la vida loca, sobretot, jo us he portat la versió en castellà perquè m'anava molt bé, que deia la paraula torre, però sobretot la seva versió més Spanglish va acabar de disparar el fenomen conegut com a Latin Explosion.
0: Saps que vaig descobrir una cosa aquest estiu amb la secció de Alicia Escribano? Em va explicar que de Vore-me otra vez, és a dir, quan Lalo Rivera... Lalo Rivera?
1: Però de què estàs parlant?
0: Escolta'm una cosa. Quan el cantant de Vore-me otra vez grava aquella cançó i és un pelotazo, és quan, donant-se els Grammys cada any, van dir, home, hem de fer un Grammy latino, perquè aquesta cançó mereix una categoria a part. I des de llavors ja els Grammy Latino.
1: Molt bé. Doncs aprenem més coses amb tu.
2: Doncs aquest tema, Living la vida loca, va ser número 1 als Estats Units durant 5 setmanes consecutives i va vendre milions de còpies arreu del món. Un fet històric, que una cançó per un artista llatí fos número 1 durant setmanes seguides als Estats Units.
1: Doncs has començat amb força.
2: He començat amb força.

0: Està del Sir, no?
1: Sí, The Greatest Showman. The Greatest Showman, aquesta és Never Enough, interpretada per Lauren Allred, publicada el 2017, això, dins de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula, que si no l'heu vist, si us plau...
2: Jo no l'he vist.
0: Gerard, hem de, no, de fer una quedada per veure...
2: Sí.
1: Perquè fins i tot, jo entenc que a vegades pot fer mandra perquè és un musical i entenc que a molta gent no li agraden els musicals, però de veritat, els meus amics i els meus familiars que no els agraden els musicals han vist aquesta pel·lícula i han dit, no, és molt bona. És com Moulin Rouge, que és una excepció de musicals de bons. Doncs, The Greatest Showman
0: tampoc
1: també.
0: Hi ha aquesta gent que diu...
2: Moulin Rouge, no l'has vist?
0: Tampoc. Mira, a mi els musicals m'agraden, però em fan molta mandra i trigo molt de temps a veure un musical i després m'encanta. Em ha passat Mamma Mia.
1: Yeah.
0: Oh, quina mandra, veure això. I
2: a mi també em fan mandrota.
3: Tornar d'aquí a dues setmanes a Barcelona,
0: sí,
3: amb una amiga de la Montse.
1: Una amiga meva, sí, ho parlarem, ho parlarem.
0: Parlarem, sí.
1: Doncs d'aquesta cançó, la curiositat és que a la pel·lícula veiem l'actriu, la Rebecca Ferguson, interpretant la cançó, però la veu que sentim no és la d'ella, sinó que és la de Lauren Allred, que us he comentat abans. I és que durant anys molta gent no sabia qui hi havia darrere aquesta interpretació espectacular i va ser tan impactant que es va acabar convertint en una estrella de dret propi sense haver ensenyat la seva cara, per dir manera, a la pel·lícula. I anys més tard el que va fer ella va ser presentar-se al Britain's Got Talent, que és el tu sí que tienes...
0: Tu sí que vales,
1: això.
3: Però ja es diu Got Talent a tot el món, ara.
1: I
0: amb aquesta cançó?
1: Revelant que ella era la veu original d'aquest tema.
2: Fort.
1: Llavors, clar, va sorprendre molt al públic i al jurat. Crec que no.
0: Ni passe d'or ni aquestes coses, no?
1: No.
0: Molt
1: al final,
0: bé,
1: també,
0: bé.
1: Com és un concurs de talents, potser guanya un que fa circ, coses així, o fa màgia, o el que sigui.
0: I tant, molt bé.
1: Vinga, va, doncs, si us sembla...
3: Com tu, que fas màgia.
0: Cada dia a les 7:20.
3: No, ara està fent màgia.
0: Ah, bueno, també.
1: També, sempre, com tots vosaltres. Doncs anem amb l'última cançó, si us sembla, amb la paraula Torra, amb la meva estimada. Oh!

0: Potser és la que més conec de la teva amiga.
1: És que ha sonat a la ràdio últimament.
2: No. És tan productiva aquesta persona, té tantes cançons, que en té una perquè la Montse posi a cada setmana de que li toca.
3: Que no has esperat ni una secció, ella. Primera, pam!
1: No, clar, perquè
0: ha trigat molt a sortir,
1: He d'estrenar-me amb Taylor, ara donarem unes setmanes de marge.
0: Fins
2: gràcies a l'oient que va dir Torre, que era de Torredembarra.
0: Sí, ja sabeu que si voleu proposar-nos paraules, 676-760908, i ens poseu la paraula, això és per paraula de cançó de la Montse i el Robert, i ja està, i ells s'ho curren.
1: Busquin paraules.
0: Sí, que ens han proposat una per la propera secció.
1: Sí, bueno, jo anava a dir busquin paraules.
3: Que complicadeta, sí.
1: Que continguin, que estiguin dins de les lletres i de les cançons de la Taylor Swift, així jo puc portar sempre que vulgui a la Taylor. Moltes gràcies des d'aquí. Doncs això, aquesta és The Fate of Ophelia, la Taylor Swift, publicada el 2025. És una cançó que està inspirada en el personatge de l'Ophelia, de Hamlet, de William Shakespeare. I segons la informació que es va publicar amb el llançament del tema, Swift va voler com reinterpretar aquest destí tràgic del personatge de l'Ophelia des d'una perspectiva com molt més optimista, perquè la cançó el que diu és "Tu m'has salvat del destí de l'Ophelia". Mm-hmm. Recordem que l'Ophelia mor ofegada.
0: Sí.
1: Suïcidat. Heu tingut molts segles per llegir Hamlet. Crec que això, que mor ofegada perquè estira ella al riu i és por mal d'amores, de traïció,
0: de tot. La típica imatge, ella envoltada de flors.
1: Exacte. Doncs el senzill es va convertir en un dels grans fenòmens del 2025, arribant al número 1 en diversos països i acumulant rècords de reproduccions a plataformes durant la seva primera setmana. Ha sigut, jo crec, que dels èxits més heavies de la Taylor Swift, amb un primer single, perquè aquesta cançó la va treure... us anava a dir abans, o jo crec que justament quan va llançar el disc va sortir. No estic convençuda
0: encara. No t'ho sabria dir.
1: Jo tampoc, i mira que soc fan, Però va ser d'aquests temes que ho va explotar de seguida i jo contenta, la veritat.
0: Doncs molt bé. Si tu estàs contenta, nosaltres estem contents. Montse Valls, vinga, següent paraula.
1: Vinga, va, canviem de paraula, ara ens toca estiu.
0: Mama,
1: estem a punt de sortir de l'estiu.
0: Ja no ens en recordem però, de les vacances d'estiu.
1: Però amb aquesta calor ens en recordem bé.
0: Sí, encara fins al novembre no sortirem.
1: Estem a l'estiu, exacte. Doncs si pensem així, en català, en l'estiu, a mi la primera cançó que em ve al cap és aquesta. No

0: Això és el que pensava jo dilluns passat, abans de tornar-me a reincorporar aquí a la feina, que no s'acabi l'estiu, si us plau. Doncs és que no s'acabi de Figo a Flowers. Si hi ha una cançó que ha acompanyat a milers de catalans durant els últims estius, és aquesta, amb un videoclip a sobre que acumula milions de visualitzacions i va ajudar també a donar a conèixer encara més el duet abans de l'explosió definitiva que van viure amb els seus treballs posteriors i amb la publicació del disc de La Calçotada.
1: Volia dir que l'estiu és una manera de viure, una manera de ser. Vull dir, pot ser estiu tot l'any per una persona, no?
0: Sí, però no és el mateix estan treballant que no estan fent el que t'ha de gana.
2: Si no tens molta pasta i has de treballar i has d'anar amb bufanda i tal, ja costa més imaginar-se que és estiu.
1: L'estiu està dins de les persones.
2: És com l'edat, no?
1: Sí, hi ha gent que és hivern tota l'estona.
3: Home, i quan arriba el Nadal...
2: Jo per mi...
1: Tu ets primavera.
2: No, jo sóc hivern. Tinc unes ganes d'hivern.
3: Quan arriba el Nadal pensant l'estiu és una mica complicat.
2: Clar. Home, per tu a l'estiu... No la posis.
1: Ahir ja l'Olga ja va pronunciar la paraula sense que jo digui...
2: Ja parlaré jo amb l'Olga.
1: I ara el Gerard... Bueno.
0: Jo, si us sembla, passem a la segona cançó.
2: Sí, vinga.

0: Mira, estaven tan en tan poc que pensava que estaven cantant en català. Jo t'ho juro. Què he pensat? Quina cançó és aquesta? De Tallets o què és això? Filaflowers una altra vegada?
1: La interpretació. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas. Diablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano...
0: No te pongas rebequita.
1: Se queda solita.
0: L'has d'escoltar 20 vegades per entendre això. No em digueu que el jovent... És el jove, ho enteneu a la primera, això.
1: És un temón que et fa ballar. És increïble. El sí, Bad Bunny amb Neverita.
0: Per això no en tenia res.
2: Neverita, hi ha un cantant que es diu Neverita.
1: No,
3: amb Neverita. Neverita.
2: I el Parrita, no? Parrita, Manzanita i ara la Neverita.
3: Sí. Tócate algo Neverita, no. Estaria de
1: ser. Bad Bunny sol amb aquest tema que es diu Neverita.
2: Ah, val, val.
1: Una cançó publicada l'any 2022 dins l'àlbum Un verano sin ti.
0: En Nova York.
1: I el que fa molta gràcia és que el videoclip és un homenatge a Suavemente, una de les cançons més conegudes.
0: Un verano en Nova York,
1: no?
3: Ostres!
0: Aquesta que la començo a entendre ara.
1: Em va venir aquesta. És que a mi, Neverita, us diria que és el meu top 1 o top 2 de Bad Bunny, eh? És de les meves prefes de Bad Bunny. Sí, sí, m'encanta. Bueno, és que el disc d'Un verano sin ti m'encanta.
0: És fantàstic. En bucle.
1: Doncs aquest disc va ser un fenomen global i va convertir Bad Bunny en l'artista més escoltat del món a Spotify per tercer any consecutiu. Així que...
0: No, Déu-n'hi-do, fenomen.
1: Va ser important. Bueno, és que també és el disc on hi ha Ojitos Lindos...
0: M'encanta aquesta.
1: Me fui de vacaciones.
0: Ah, també. Mira, també la podies haver posat.
3: És que totes
0: són... Esos ojitos lindos, algo així. Sí.
1: Y solo mírame... És que us la sabeu segur.
2: Que al mirar me dirás, mírame...
1: No, vinga, anem amb l'última d'estiu. Míriam, aquesta sí me la cantes.
0: Vinga, va.

0: no,
1: ja no queden.
0: Ja està, ja està.
2: Bueno, sí que en queden. Estem a... Que
0: no
2: falta...
0: No, que l'estiu climàtic ja ha acabat.
2: Però l'astronòmic és el dia 23 que se'n va.
0: Ah, quan li convé, sí, diu una cosa, sí, sí, eh?
2: Jo dic la realitat.
0: Sí, sí.
3: Doncs aquest és Dies de Verano, Amaral, any 2005, un clàssic absolut del pop espanyol del segle XXI. Eva Amaral ha explicat que la lletra va néixer a partir de records personals i de la idea de conservar moments feliços que ja han passat, com ens passa moltes vegades a l'estiu.
0: Sort tenim d'aquests records, per superar l'hivern, perquè si no... Ui, el Robert ja està plorant. Què li passa al Robert?
2: Em recorda David Tirado.
0: Mare de Déu. A veure, Robert Calvo, hem d'anar superant ja l'època David Tirado. David no tornarà.
2: Jo sé que no tornarà, però el tinc al meu cor i al meu record.
0: Bueno, doncs el truques ara i...
3: Em va molt bé amb la paraula que ve,
0: sí?
3: Ara, perquè
0: vinga,
3: és final.
0: Hombre,
3: marcar final d'etapes,
0: final.
3: Que són importants marcar finals, també, sí. I nous principis. Sempre és important. I la primera cançó que porto, Gerard,
1: aviam,
3: aquesta va per tu.
4: Para empezar, diré que es el final.
0: M'encanta la cançó, Gerard.
3: No
4: és un final.
3: He fallat.
4: Tan solo és un final.
3: Tu sempre has reconegut aquest grup quan l'he portat.
4: Que ja no hi vuelta atrás.
1: Ai, doncs ara estic quedant fatal.
4: Solo...
2: Després.
3: Ara no.

0: carbón.
1: No saps sonar la veu?
2: Sí, em vol sonar, però... Ostres, ara estic totalment perdut.
3: Fins i tot el Robert i jo la coneixem.
2: Sí, sí, he vist que us heu arrencat a cantar i dic, però on...

0: havia escoltat mai, t'ho dic en sèrio.
1: No? No.
0: I a mi per què? Si no el...
2: Perquè és M-Clan.
0: M-Clan. T'ho anava a dir ara M-Clan.
2: M-Clan, però sempre m'has reconegut M-Clan en totes les seccions.
0: Sí, però ara
1: pensava
0: no...
1: Pensava que era una de les més conegudes. De...
0: Carlos Tarque, doncs sí, sí. Jo és que després de Carolina...
3: Ai, Carlos Tarque, Carlos Tarque.
0: El teu amic, Robert.
3: Un amic de tota la vida meu.
2: Doncs aquesta és Miedo, és de l'any 2004. Sí, sí, sí. És una de les balades més estimades del grup murcià i la seva popularitat va anar creixent amb els anys fins a convertir-la en una de les cançons imprescindibles del repertori de Carlos Tarque. També es va fer molt coneguda entre el jovent d'ara per la final d'Operació Triunfo 2017 amb la Amaya Romero, Amaya d'Espanya, que va cantar aquesta
3: Amaya
2: cançó.
3: Espanya.
2: Va cantar aquesta cançó per la seva final.
1: Doncs vinga, ja tenim la primera...
2: Ara m'encanta la que us porto. Vinga,
1: sí? Si t'agraden totes.
2: Bueno, sí, però és que és molt jo, eh? Vull dir, no crec que a vosaltres
1: Taylor
2: us agradi.
1: No,
2: és l'altra noia que també m'agrada molt.
4: No lo pienses más, no mientas que...
0: Aitana. La Taylor espanyola, no?
2: Sí.
1: Vas anar al concert?
2: Ahí. Sí. Ara diu, final.
5: Mi madre dice que al final...
1: L'agafat amb pinces, Montse Valls. No sabia la paraula estrella,
0: La volia posar, sigui com sigui.
2: Sí, és que a sobre, clar, vinc de ressaca emocional pel concert d'ahir de l'Aitana, llavors la volia portar sí o sí. Concerts molt bonics i molt guais que està fent a Barcelona. S'està convertint en una diva total, O sigui...
3: Quants dies ha fet? Quatre
2: ha fet
3: seguits.
2: Quatre. Quatre. Bueno, va fer divendres, dissabte, dilluns, dimarts.
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: Això, aquesta cançó és Duele un montón despedirme de ti, és d'Aitana i Jay Wheeler. És una cançó pública del 2025 i forma part del quart àlbum de la catalana titulat Cuarto Azul, que ara la gira que està fent és per aquest àlbum, Cuarto Azul. Mm-hmm. És una col·laboració que va sorprendre els seguidors dels dos artistes perquè combina el pop melòdic d'Aitana i l'estil més urbà i romàntic de Jay Wheeler, i la veritat és que la gent al principi no els ajuntava, però després de fer aquest tema, jo he de dir, és dels meus preferits d'aquest disc de l'Aitana. Així que, amb l'Aitana arribem a l'última cançó.
1: Vinga, que
2: teniu ganes?
1: Arribem al final del programa.

0: Sin tu amor, Juanes, qué una cançó de l'any 2004 que també m'anava com anillo al dedo, sí, sí. Per portar-ho aquí al final.
1: Juanes, fa temps que no ho sentim, no?
0: Sí. Jo el porto bastant, eh?
1: Sí, sí. Vull dir, era que sí, cançons sí, sí. Noves.
0: Ah, noves. Jo, no, tranquils, jo us porto de les antigues.
2: Camisa negra.
0: Doncs és una cançó que va arribar al número 1 en diversos països, va guanyar un Grammy Llatí a la millor cançó rock i Juanes ha explicat que no és una cançó que parla només d'amor romàntic, sinó que de l'amor en tots els seus aspectes.
2: Que maco que és l'amor i que maca és aquesta secció que ens encanta, Parola de Cançó. Montse Valls, moltíssimes gràcies com sempre i gràcies per aguantar-nos una temporada més amb aquesta secció.
0: Gràcies a vosaltres per aguantar-me
2: no,
0: a mi.
2: Fins demà, Montse.
0: Fins demà.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per La Ciutat.
2: Estic convençuda que la setmana passada vau trobar a faltar una de les seccions més estimades d'aquest programa, que és Secrets de Barcelona. No patiu, perquè seguirem descobrint una temporada més tot el que amaga la nostra ciutat amb aquesta petita diferència, que no ho farem els divendres, sinó que ho farem els dilluns per començar la setmana. I, com sempre, doncs ho farem de la mà del Xavi Casino. Xavi, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Com ha provat l'estiu?
4: Bé,
2: Sí? Va, amb què comences la temporada? No em portes per començar.
4: Doncs mira, anirem al parc de la Creueta del Coll.
2: Molt maco, molt bé.
4: I et posaré un nom sobre la taula que, sens dubte, em podràs dir moltes coses. Pepita Pardell.
2: Et podria dir moltes coses perquè ho he llegit, però jo no sabia qui era Pepita Pardell. Amb la qual cosa, il·lumina'ns.
4: Val, doncs donaré una pista als oients.

0: perquè Walt Disney.
1: Ostres, què té a veure Walt Disney?
0: Pues perquè, mira, Pepita Pardell va ser una dona que des dels anys 40 fins als anys 90 va dedicar la seva vida a l'animació, als dibuixos animats. I podem dir que era la Walt Disney de Barcelona.
1: Anys 40, una dona.
0: Anys 40, una adolescent.
1: Ah, doncs mira, pitjor m'ho poses. Em sembla meravellosa la història de la Pepita.
0: Sí, la història... És, i anem al part de la creueta del coll, perquè allà, a una de les entrades, a la part baixa, hi ha un espai que fa com una plaça, i allà, a una paret, hi ha un mural amb un retrat seu, diu Pepita Pardell. Aleshores, en el barri, home, més o menys coneguda, perquè tota la vida va viure en allà, i la gent que s'ha dedicat al cinema d'animació, sobretot, la coneix, perquè és una de les grans pioneres, però el gran públic no ho coneix, no la coneix. I, per tant, val la pena explicar una mica la seva història.
1: Vinga.
0: La Pepita era la filla d'un matrimoni que tenia actituds artístiques, que es dedicava una mica al món de l'art, en diferents activitats, i ella, doncs, tenia una certa habilitat per dibuixar i ho feia molt bé. I aleshores tenia només 13 anys quan van a veure Blancaneus, que acaben d'estrenar. I abans que els dibuixos, en moviment, es va obsessionar amb allò i va decidir que els seus dibuixos d'alguna manera es tenien que moure. I aleshores, al cap de poc temps, 3 anys després, la seva mare li va dir, la va portar, de fet, a uns estudis que havien obert allà en el barri del Coll, Baguet i Blai, que estaven preparant, buscaven dibuixants per l'equip de producció del que va ser la primera pel·lícula espanyola d'animació, Garbancito de la Mancha. I que pallaven a la Pepita. I no va passar les proves, perquè resulta que, clar, aquests dibuixants tenien que pintar sobre celofan i ella no estava
1: acostumada
0: a treballar amb això. Però alguna cosa deurien veure's a l'estudi, perquè malgrat no va passar les proves, se la van quedar i van començar a encarregar feines que ella podia fer i així que anés aprenent. I així ho va fer. Doncs després de participar d'una manera amb el Garbancito, l'any 48 va participar també a la segona producció de dibuixos animats d'aquest país, a Guerres Vacaciones, i el 52 a una tercera, es deia Sueños de Taipi, que va ser un fracàs comercial i van haver de tancar els estudis. Bé, als anys 60 va poder tornar a l'animació amb uns altres estudis, Buc San Juan, que es dedicaven a la publicitat. I va estar molts anys treballant, produint spots per televisió i també per cinema de dibuixos animats. I fins que va acabar treballant amb Robert Balzer, que poca gent coneixerà pel seu nom, però va ser el productor que s'havia instal·lat a Espanya, que va fer la pel·lícula Llego Submarín dels Beatles.
1: Ostres, Toni.
0: Llavors va treballar per ell, sobretot per produccions nord-americanes, i l'any 75 va fer el que es pot considerar el projecte més important de la seva carrera, el curtmetratge d'animació La doncella guerrera, que potser alguns ja hem vist aquest. Després va participar en Desperta Ferro, que va ser el primer llargmetratge d'animació en català, i el 93 doncs, ja es va jubilar just en el moment en què arribaven els ordenadors a fer-se càrrec de tota la producció d'aquest gènere. Sí. Va morir el 2019, als 91 anys, i amb una certa discreció, perquè ella, com ens podem imaginar, tu ho has apuntat al principi, ella va patir una certa invisibilitat pel fet de ser dona. Hi havia gent que no portava bé que una dona els manés en aquest estudi. I, bueno, i ella ho va patir. Afortunadament, té una neboda, la Marta Pardell, que ha estat la que ha portat anys intentant buscar un espai i convèncer l'Ajuntament perquè posés el nom de la Pepita Pardell a un espai i ho va aconseguir. Aquest mural és molt interessant perquè al final incorpora una frase que la Pepita va escriure una vegada, que diu, alguns es poden sentir identificats, eh? Diu, soc rara, molt rara, beneïts siguin els meus pares que m'han fet rara.
1: Quina gran frase, eh?
0: Que sí? Pues estan allà al peu del seu retrat, magnífic, i crec que és una bona oportunitat de que anem allà, ho veiem, i sapiguem que és a Walt Disney de Barcelona.
1: Mira, la Pepita Pardell té la seva homòloga, podríem dir, en... bueno, hi ha un llibre que es diu Tota una vida per recordar, de la Núria Prades, que va guanyar el Premi Ramon Llull ara fa uns anys, i ens parla de la Sophie Simons, que és una noia, una mica com la Pepita, una noia de només 16 anys que va deixar la família...

Molt bon dia a tothom. I és un desig de que tinguem bon dia, de que tinguem, doncs, una bona vida. Com deien a Star Trek, una larga i pròspera vida, deia l'Spock, mentre es posava les mans així d'una determinada manera per fer el saludo vulcaniano, que no és una cosa d'aquestes eròtico-festives, sinó que era un desig de saludar-se i desitjar-se el millor. Desitjo això de bon dia especialment avui perquè aquesta setmana, des del punt de vista tecnològic i científic, una de les notícies ha estat que Jacob Coxon, un ex-investigador d'Anthropic i OpenAI, ha advertit que existeix un risc que supera el 10% de que la intel·ligència artificial avançada se surti de control i acabi amb tota la humanitat en la propera dècada. Davant d'aquestes notícies tan positives, oi, un podria dir, doncs apaguem totes les... Escolta, apagui, doneu-li l'interruptor i que no passi. No és tan senzill, perquè la IA ens està oferint, i amb la investigació sobre la medicina, sobre moltes i moltes malalties, ens està ajudant moltíssim i està fent coses que no podíem imaginar que poguéssim arribar a assolir. Per tant, no és tan senzill. Cal posar-hi molt de control, cal ser conscients d'aquest risc que existeix, però també el que ens suposa és un repte, i la humanitat ha crescut a partir dels reptes, a partir de les dificultats. Per tant, això que pot ser més que allò un ser dramàtics o ser catastrofistes, ens pot ajudar a prendre consciència i a ser més primerats i a exigir-nos una mica més. I precisament a confiar més en l'ésser humà, que seria una cosa important perquè tenim aquest avantatge. O també els éssers humans són capaços d'acabar uns uns als altres. Que sí? Doncs la intel·ligència artificial també. Per tant, el que cal és saber connectar de forma adequada entre humans i connectar de forma adequada també amb les màquines. Si sabem compaginar una cosa amb l'altra i sabem treure el millor de tots nosaltres, entenent nosaltres ja també amb les IAs, doncs segurament arribarem a un món millor. Jo, com diu el clàssic, mentrestant, el que vaig fent és sempre que li demano alguna cosa a la IA, li demano per favor i li dic gràcies. Saps? Allò, però si un dia s'enfada, sabeu què vull dir? Que ja almenys digui, ei, que jo sempre la saludava, Bueno, en qualsevol cas, anem a confiar en un món millor, però con el mazo dando. És a dir, amb rigor, vigilant i intentant fer entre tots un món millor. Tenim entrevistes molt interessants avui per acompanyar-vos i per saber com envellir de la millor forma possible i també com explicar-li als més jovenets i jovenetes de la casa quines són les reaccions i el que passa en els seus cervells, cervellets o cervellons, si em permeteu l'expressió. Comencem de zero a l'infinit.

Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però qui hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat en llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

Fins aquí el De Zero a l'Infinit d'aquesta setmana. Esperem que hagi estat del vostre interès i que us desperti, com sempre, la curiositat, les ganes d'aprendre, les ganes de voler seguir investigant, aprenent de tantes i tants aspectes de la vida que, dels que ens queda molt per saber i que aquesta curiositat l'hem de tenir sempre endavant. I sobretot també com d'important és tractar amb respecte i amb carinyo a les intel·ligències artificials, demanar les coses bé, que no costa res, els hi demanem per favor, moltes gràcies, molt amable, cuidis, la família bé, el resto de chats GPTs com estan bien, la família, no fos cas que un dia se'ns enfadin, com diuen les notícies i ens apartin d'aquest món. Cuidem-nos tots els uns als altres per poder seguir aprenent, per poder seguir mica en mica coneixent tots els aspectes de la vida, com fem aquí sempre, De Zero a l'Infinit. Que tingueu molt bona setmana. Us deixem en molt bones mans amb en Robert Calvo.

0: L'actualitat de Catalunya
1: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaZero.es
1: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es /Catalunya.
2: Bon dia, són les 7 del matí. I això és...
0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Com estan? Com va la setmana que avui acaba? M'imagino que algunes persones que ens escolten a aquesta hora ho estaran fent des d'algun indret que no és casa seva, perquè estan de cap de setmana llarg i ben fet que fan. Aquest divendres hem celebrat la diada de l'11 de setembre. Un dia abans, el dia 10, s'ha commemorat el Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi. Una data marcada al calendari que serveix per fer això, prevenció, i per trencar estigmes i tabús.
0: A Onda Cero Catalunya comença Amb bones mans, amb Robert Calvo.

Per trencar-los, aquests estigmes i tabús, el que cal fer és verbalitzar les coses. Tota la vida ens han fet creure que hi ha algunes coses de les quals és millor no parlar-ne. Que si preguntem pel suïcidi, podem posar una idea al cap d'algú. Que és millor no remenar, no mencionar-ho, esperar que passi. Però el silenci no sempre protegeix. I a vegades, sovint, una simple pregunta pot ser l'inici d'una conversa que pot acabar evitant un desenllaç fatal. La jornada que s'ha commemorat aquesta setmana ens obliga a mirar de cara una realitat que continua glaçant la sang. L'any 2024, 3.953 persones van morir per suïcidi a Espanya. Es van treure la vida. Hi ha qui titlla aquestes persones d'egoistes, pel dolor que deixen quan marxen els que queden aquí, els supervivents. Però mirin, fa un parell d'anys, quan vaig començar a fer aquest programa de ràdio, un psiquiatre em va fer entendre què passa en aquests casos. I és que les persones que se suïciden, em va dir, no volen morir. Només volen deixar de patir. De seguida desgranarem les dades d'aquest tema, que millora lleugerament, però no vol dir que el problema no segueixi allà. Amb una població jove, que és la que més ens alarma, i que declara que ha tingut intents de treure's la vida, i que també diu que les autolesions són més habituals del que sembla. No tots els adolescents que pateixen una crisi de salut mental volen morir, no. Una autolesió no és necessàriament una temptativa de suïcidi. I passar una mala època no significa estar al davant d'una conducta suïcida. Però alguna cosa ens està passant quan veiem aquest patiment emocional d'una part dels nostres adolescents i joves. I saben què hauríem de fer? Entre totes i tots? Escoltar-los una miqueta més. És diumenge. És 13 de setembre. En bones mans el produeix el Departament de Programes d'Onda Cero Catalunya amb el concurs dels serveis informatius d'aquesta casa i fan que soni i que arribi a través de la ràdio i de les diferents plataformes i dispositius als quals se'ns pot escoltar els integrants del Departament Tècnic que afinen a aquesta hora l'antena perquè vostè ens pugui escoltar allà on sigui, passant aquest cap de setmana llarg a Girona, Tarragona, Vilanova, Barcelona o a Lleida, les nostres emissores. I que també ens pot escoltar a aquesta hora, ho està fent vostè, oi? Amb aquesta app que té al davant, en aquest telèfon mòbil, i que se l'ha descarregat fa pocs dies perquè no la coneixia, doncs gràcies per fer-ho, o que ens escolta ara mateix en directe, o que ho faran diferit a través de l'app o del nostre web, ondacero.es/catalunya, al llarg de la setmana.

0: Avui parlarem àmpliament del suïcidi, que serà el tema central del programa. En detallarem les dades i les comentarem amb la Cecília Borràs, que és la presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. I també l'observarem amb la nostra psicòloga de capçalera, amb la Carmen García Mateos. I és que en aquest tema hi té a veure el conjunt de la salut.
1: La salut física és important, la salut mental és important, la salut social és important.
0: La nutricionista d'aquest programa, la doctora Beltrán Margarit, ens parlarà de la suplementació, que serveix per cobrir les nostres mancances més importants.
2: La vitamina D, el magnesio, que és un mineral que està de forma natural en tots els vegetals de la Tierra, i luego el famós omega 3.
0: I després de suplementar-nos, ja podrem fer exercici físic. En Pitu Sitges arribarà avui amb molta energia per explicar-nos què són els treballs de la longevitat.
3: Exercicis que milloraran el teu dia a dia, poc a poc, però a llarg termini. No per viure més, però sí que viurem millor.
0: I al tram final del programa ens relaxarem. Primer amb la biblioteràpia de Francisco Mario Toro Gutiérrez, que ens porta els llibres que curen.
4: Llibres que curen i que t'omplen l'ànima, no?
0: I tant que sí. I després, l'Alicia Escribano, que ens portarà a un lloc idíl·lic del nostre país veí.
5: On no trobarem aglomeracions, on segurament tampoc hi haurà botigues de souvenirs, perquè és una zona molt autèntica, rural, de França.
0: Doncs amb això, i amb l'esmorzar de la Montse Pombo, que de seguida ens serveix, farem aquest programa de ràdio. Abans en resumim
6: les notícies de la setmana.
0: En un minut. La consellera de Salut fa un pas per acostar-se als metges catalans, els quals diu que tenen la porta oberta per negociar amb el departament que ella lidera. Ho ha fet després que Metges de Catalunya hagi anunciat una vaga indefinida de facultatius a partir de l'octubre. Els expliquem avui també que un estudi del grup de recerca de visió, optometria i salut de la Universitat Politècnica de Catalunya determina que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. A partir del treball fet des de l'any 2021 amb uns 2.500 nens de 16 escoles de Terrassa, s'ha comprovat com les diòpties augmenten unes 0,29 unitats de mitjana. La culpa? Les hores dels infants davant les pantalles. I un tema més. El Sindicat d'Infermeria SATSE, a Catalunya, avisa que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també constata que més del 80% dels pacients ha admès que la demora en l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut. Bé, doncs, explicar tot això, arriba l'hora d'omplir l'estómac.

0: I amb aquest cafè que fumeja, arriba a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya la Montserrat Pombo García. Montse, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, i tu?
0: Molt bé, molta energia, perquè ara com que hem de comprimir tot en tan poca estona,
1: yeah,
0: no gastem tanta energia, això és meravellós.
1: Mm.
0: La Montse ens posa les bases per tenir un bon dia. I això vol dir esmorzar bé, posar aquestes bases. I ella ens porta sempre una cosa combinada de dolç, de salat. Aquesta temporada també ho farà. Però avui què ens porta?
1: Doncs mira, avui portem un esmorzar per recuperar els bons hàbits després de les vacances. Ja ho vam comentar la setmana passada. I portem una altra proposta d'esmorzar saludable, equilibrat i molt fàcil de preparar. Vam parlar la setmana passada de la importància de tornar a incorporar la fruita al nostre dia a dia. Uh-huh. I avui què farem? Doncs un pas més amb un esmorzar molt complet que ens ajudarà a començar el matí amb una energia i cuidar la salut digestiva.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, portem, és una cosa molt senzilla, que és cibada amb iogurt.
0: Flocs de cibada amb iogurt.
1: Flocs de cibada amb iogurt, sí.
0: És a dir, això seria un esmorzar de cuesta de septiembre, no?
1: Cuesta de septiembre.
0: Perquè és molt, molt assequible, vull dir. No?
1: També.
0: Però a veure... Pots fer, ara la Montse ens farà la recepta. Ens dirà què hem de posar. I a tot això vostè llavors fa el que vulgui. I pot afegir el que vulgui.
1: Això mateix.
0: Som-hi, Montse. Llavors, què necessitarem per fer aquest esmorzar?
1: Doncs mira, Robert, necessitarem uns 50 grams de flocs de cibada, 150 grams de iogurt natural, uns 15 grams aproximadament de llavors de chia, una culleradeta de mel i un variat de fruits vermells, que poden ser doncs maduixes, gers, mores, groselles, cireres, el que més ens agradi. Vale? Com farem aquest esmorzar? La preparació és molt senzilla. En un bol barrejarem la cibada amb les llavors de chia. A continuació hi afegim el iogurt natural i remenem bé fins que tots els ingredients quedin ben integrats. Per donar un toc lleuger de dolç, doncs afegirem la mel. I per acabar incorporarem els fruits vermells que ens aporta tots els antioxidants que necessitem.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Això dona també un gust fresc amb un punt àcid molt agradable.
0: Que bé, doncs escolta, és un esmorzar que semblava al principi que era poca cosa.
1: Mm-hmm.
0: I ha quedat molt de color, perquè té el iogurt, té els fruits vermells...
1: Sí, i a més, porto un petit consell per a aquest esmorzar, que és deixar reposar al bol uns 10 minuts abans de menjar-lo, perquè les llavors de chia s'hidraten...

0: s'hidraten i adquireixen una textura més agradable i també faciliten la digestió.
1: Ah, que bé! Sí. És a dir, és un esmorzar que tu no te l'acabes a les coses, les propietats que té, eh?
0: Sí.
1: Molt bé, doncs aquest iogurt amb aquesta cibada, que pot portar moltes coses més, com per exemple els fruits vermells, que ens donaran energia per tot el dia.
0: Per tot el dia, sí.
1: I per tenir un diumenge estupendo, que és el que espero que tingui la Montse, que bé, aquesta estoneta se'n va a casa ja, sí, a gaudir del dia.
0: Doncs jo també espero que tinguis una bona estona avui.
1: Moltes gràcies, carinyo, que vagi bé.
0: Adéu, adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
1: I em consta que la setmana passada, mentre fèiem el programa, la centraleta d'Onda Cero Catalunya va treure fum de trucades que deien, escolti'm, aquest senyor no ha donat el bon dia com el solia donar habitualment. I el correu electrònic ha patat, perquè és que no han parat d'enviar correus electrònics. Doncs és que ens esperàvem aquesta setmana. Ens esperàvem a poder estrenar amb tots els ets i uts. Així direm bon dia aquesta temporada.

0: bon dia per tu que ens escoltes des de qualsevol indret de Catalunya. Aprofitarem aquest moment per saludar cada setmana un poble, una ciutat, des d'on es pugui escoltar aquest programa de ràdio. Per tant, tots, perquè allà on no arribi l'antena d'Onda Cero Catalunya, arribarà la nostra pàgina web o arribarà la nostra app, que ens poden escoltar des del racó més perdut de Catalunya. Per tant, i amb motiu de la diada de l'11 de setembre, allà on ens escolti vostè, gràcies per fer-ho. I bon dia!
1: En bones mans, diumenges de 7 a 8 del matí, amb Robert Calvo. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
3: La verdad es que vas sobre ruedas.
2: ¿Tan contento estás?
3: ¿Eso también?
4: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
5: ¿Qué se siente cuando se mata a alguien? Algo horrible, porque cuando matas a alguien le quitas todo lo que tiene.
6: Me llegó la carta, sorpresa total, pero la vi sincera.
7: Yo tengo aquí la carta que le enviaste.
6: Buenos días, Fernando. Yo era el conductor satánico de aquel vehículo que llevaba la muerte a los tuyos.
5: No te pido que me perdones, pero yo sí te pido perdón directamente.
6: Y yo le puse, si algún día quieres que nos conozcamos personalmente, estoy abierto.
5: Y Fernando ha aceptado.
8: Salvados, el encuentro. Esta noche a las 9:30 en La Sexta. Un pedazo de cadena.
9: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
0: La mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% des del 2022 i el 2025 s'han registrat 556 defuncions per suïcidi o autolesió, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa estandarditzada s'ha situat als 7,68 morts per cada 100.000 habitants, davant dels 9,27 del 2022. Catalunya encadena així 3 anys consecutius de reducció de la mortalitat. En paral·lel, les consultes per ideació suïcida han augmentat un 17% el 2025, mentre que per primera vegada en els darrers anys les temptatives ateses han disminuït un 7%. Això indica que més persones han demanat ajuda abans d'una temptativa. Les dades coincideixen amb el primer pla de prevenció del suïcidi, que ha impulsat més de 150 actuacions. Salut ja prepara el segon. I avui vull recordar un estudi que vam explicar aquí i que va elaborar al gener l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i que van liderar investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Es va preguntar a més de 3.100 estudiants catalans d'entre 16 i 22 anys i els resultats d'aquell estudi són demolidors. 3 de cada 10 asseguren haver tingut pensaments suïcides. Un de cada 4 diu haver-se autolesionat. I més d'un 10% afirma haver intentat suïcidar-se alguna vegada. Una dada més de fa pocs dies. La Fundació Ajuda i Esperança va atendre més de 52.000 trucades i converses de xat durant el 2025 a través dels serveis Telèfon de l'Esperança, el Telèfon de Prevenció del Suïcidi i els xats adreçats a adolescents i a joves. Cecília Borràs, Murcia, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: La Cecília és psicòloga i també és fundadora i presidenta de Després del Suïcidi, l'Associació de Supervivents, una entitat nascuda per acompanyar aquelles persones que han perdut algú estimat per suïcidi. Ella mateixa n'és supervivent, la Cecília, va perdre el seu fill, el Miquel, i a partir d'aquella experiència doncs, es va convertir en activista, no?, d'aquesta causa i va transformar el seu dolor en ajuda pels demés, pels altres. I aquesta tasca segueix a dia d'avui, Cecília.
10: Sí, sí. Després ja portem quasi 14 anys amb la nostra missió de fer un acompanyament a la soledat que es viu en un dol per suïcidi, òbviament donant suport a totes les accions de prevenció del suïcidi del mateix.
0: És cert que en els darrers temps, en els darrers anys, hem fet passes endavant, hem avançat en la manera com la societat parla del suïcidi, com s'aborda, però encara hi continua havent tabús a la societat?
10: Jo penso que sí, no tant, hem guanyat una mica el terreny a poder parlar d'una forma més natural i de forma correcta, però costa de parlar perquè tothom pensa en el fons que això a mi no em tocarà. I aquesta percepció de que a mi això no em toca, toca els altres, fa que mateix no en parli, no? De dir d'aquest patiment emocional que pot portar a una persona a fer-se mal, autolesions, idees de suïcidi, autolítiques. I jo crec que és aquesta part fonamental d'una preservació com un mecanisme de defensa de que a mi això no em toca, i això és una percepció totalment errònia.
0: Ara parlarem dels senyals d'alerta que hi ha al voltant de les persones i que a vegades no ens n'adonem, però m'agradaria en aquesta dada que portàvem fa un moment, les dades del INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, que ens diuen que el 2024 van morir per suïcidi 3.953 persones a Espanya, i és un 4% menys que l'any anterior aquell. Això no sé si és una tendència que es noti ara amb el temps, després d'aquestes dades, o que és prematur que pensi que hi hagi un canvi de tendència.
10: Jo crec que sí que estem davant d'una certa tendència. De fet, hem d'anar en compte, perquè les dades provisionals que es publiquen en el mes de juny, quan són revisades al cap d'any, que si bé sempre van a l'alça. O sigui, tenim des del 2023, 2024 i 2025 un efecte acumulatiu d'un descens d'un 7,5%. És a dir, molt bé, perquè sí que és veritat que pot haver-hi una tendència, jo diria que és encara, com si diguéssim, que s'ha d'acabar d'afirmar, no?
0: De
10: reforçar, de consolidar. Clar. Però sí que és veritat que estem en un bon camí, en una bona tendència, i que crec que estan veient l'efecte de totes les mesures de prevenció, principalment el telèfon de prevenció del suïcidi, que n'hi ha actualment 3, 4, i després la conscienciació en la formació de les persones.
0: No sé si aquesta baixada lleugeríssima, però lleugera baixada de les dades del suïcidi, també han fet baixar una mica la guàrdia de les administracions, o els han fet baixar, diguéssim, l'atenció per aquesta qüestió?
10: Jo crec que aquest és el missatge. No podem, perquè la gent es queda que la xifra és molt gran, no? Però, bueno, va bé perquè baixen, no? I això és un error. Perquè si veiem la suma acumulativa de les zones mortes per suïcidi en aquests últims anys, sumen 11.000 persones. En la qual cosa no podem baixar la guàrdia.
0: Hi ha una realitat, que és que la capa de població jove, els més joves del país, que a mi són els que més em preocupen, perquè les dades que també acabem d'exposar són molt, molt dures, de les autolesions, dels intents de suïcidi, dels intents autolítics. És, diguéssim, la capa de la població que ara mateix té més problemes al damunt?
10: És la capa de la població que hem de prioritzar. No hem d'oblidar que aquestes persones que estan en una situació de vulnerabilitat, de creixement personal, i que passen moltes coses quan és jove i adolescent, presenten ideació, lesions, autolesions, inclús tentativa de suïcidi. Això s'acumula a la vida adulta com un factor de risc.
0: Parlar és la clau, és a dir, el diàleg és la clau entre pares i mares i els seus fills i filles, no? I s'ha de trencar aquesta barrera de la desconfiança, és a dir, generar un clima de confiança, i sobretot, vaja, jo no sé, els pares potser són una mica menys observadors, però les mares són molt observadores, i les mares tenen un cert sentit que no té ningú més, que només ho tenen les mares. Jo crec que aquí és on la mare juga un paper importantíssim, que és el de fixar-se en aquelles coses que a simple vista no es veuen, no?
10: Sí, efectivament. I és cert, eh? I són les mares, quan estem atenent a família, són les mares que sempre detecten, és que no era la mateixa. Jo deia...

0: ja sabia que li passava alguna cosa, detectem aquests canvis de conducta que són tan importants i que passen moltes vegades desapercebuts i que no s'han de menys tant ni de dir, bueno, si són així, els adolescents ja sabes com són, que canvien, que no estan d'humor, no?
1: S'ha de normalitzar, perquè, com deia la Cecília, passa a totes les famílies, o pot passar a totes les famílies, i parlar-ne és una cosa que s'ha de fer, no?
0: Absolutament. Aquesta és l'arma més potent i quasi bé l'única que tenim per fer la prevenció del suïcidi. És parlar. A vegades costa molt, eh? Vull dir, estem en una societat que ens, som més individualistes, però el fet de parlar i comunicar és allò principal. I els mitjans de comunicació ens ajudeu a fer aquesta pedagogia, ensenyar i donar aquest missatge que parlar sobre el suïcidi, sobre el patiment emocional, sobre la capacitat de les persones per fer front a les situacions que la vida a tothom ens pot passar, les visquem d'una forma totalment que ens superen. Això és prevenció.
1: La Cecília ens felicita als mitjans de comunicació o ens agraeix als mitjans de comunicació que fem aquesta tasca, però nosaltres, des dels mitjans de comunicació, també li agraïm la seva. I ho vam fer el desembre passat perquè l'associació, després del suïcidi, Associació de Supervivents, va ser una de les entitats reconegudes per aquesta casa, per Onda Cero Catalunya i pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb el reconeixement Ciutat Solidària 2025, que venia això, doncs, a reconèixer aquesta tasca tan important que fan des de l'entitat. I des de llavors, com ho heu viscut això, Cecília? Com va arribar l'entitat aquest reconeixement?
0: Bueno, amb una alegria enorme, de veritat, perquè és el primer reconeixement que tenim a l'entitat, al que fem, a la nostra tasca. Bueno, és una alegria compartida de seguida amb tot l'equip de l'entitat i tots els voluntaris. I jo crec que va ser un revulsiu de dir, seguim.
1: Cecília, moltes gràcies per atendre'ns en aquesta setmana tan important per vosaltres i seguim parlant al futur perquè parlar-ne és la prevenció més important.
0: Absolutament. El més senzill i la més important que hi ha en el món, salvar vides.
1: Gràcies, parlant. Cecília, que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: A aquesta hora ens fixem en els problemes, en els temes de salut emocional i mental. En aquest programa ja saben que això, aquest tema l'encapçala la Carmen García Mateos. Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, ella es nuestra psicóloga de cabecera y hoy le vamos a plantear un tema que está de actualidad esta semana y no sé si el hecho de hablar del suicidio previene el suicidio, Carmen.
2: Bueno, yo creo que el hecho de hablar pone sobre la mesa que es una realidad compleja, que es una realidad que sigue siendo silenciada, pero que a pesar de eso es la causa de muerte es muy importante, muy externa, extrema en España, ¿no? Sí. Romper ese silencio puede ser muy importante para la prevención, porque alguien que habla sobre esa ideación también es su manera de pedir ayuda. Si está en silencio, tú no puedes saber cuál es la ideación que tiene esa persona. Entonces, es importante hablar, pero es importante también que quien escucha disponga de los recursos para acompañar en el proceso de sanación o en el proceso de tratamiento de esa persona que plantea esa ideación.
1: Los datos son los que son, y son muy, muy gruesos, como te decía, porque, claro, un suicidio casi cada hora, como que dice, o cada dos horas, esto es muy grave.
2: Yo añadiría más, no en plan alarmista, estos son los suicidios que son como más evidentes. Sí. Hay otra serie de suicidios que están más enmascarados, con lo cual esa cifra aumentaría, ¿no? Yo creo que todavía hoy queda mucho de invisibilidad social, o sea, porque hablamos de que se empieza a hablar, pero todavía el tabú persiste. Hay también un estigma asociado, o sea, se vincula de forma directa con tuvieran trastornos graves o con la locura, y luego hay una falta de recursos públicos, hay que decirlo. O sea, hay una falta de recursos públicos y durante muchos años ha habido una carencia institucional muy grande de planes. Se están haciendo, pero claro, eso también lleva su proceso y su tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente, es escandalizador, por decirlo de alguna manera, la cantidad de personas que pierden la vida sin ayuda.

0: sin saber que existe una posibilidad de tratamiento para su problema.
1: Lo que creo que podemos dejar hoy como mensaje final, y te lo dejo ya a ti, es que la prevención es la clave. Y la prevención pasa por la escucha, la atención, la mirada y el entendimiento de aquel que está alrededor y que da alguna señal que nos hace sospechar, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. La prevención es la clave y a veces la prevención la pueden hacer nuestras personas más cercanas si tienen esa capacidad para escuchar algo que chirría, ¿no?
1: Pues perfecto, nos quedamos con eso. Recuerdo que Carmen tiene un consultorio abierto aquí que articulamos a través del 676-760908 y que pueden consultarle lo que quieran. Nos mandan un mensaje de voz, un mensaje de texto y ahí le preguntan a Carmen, que también les contestará y les atenderá en su página web carmengarciamateospsicólogos.com. carmengarciamateospsicólogos.com. Ahí encuentran su teléfono de contacto si quieren hablar más directamente con ella y todas sus vías de contacto. Carmen, muchas gracias, te espero la semana que viene.
0: A vosotros.
2: En bones mans, Robert Calvo.
1: Però no estic sol aquí. I en Pitu Sitges, Pitu, bon dia.
3: Bones, bon dia.
1: Que ens posa en forma. Vostès saben què és el treball de la longevitat? Ho saben. Doncs si ho saben, ja veuran de què parlarà en Pitu, però els que no ho sàpiguen coneixeran una cosa important. Pitu, què és el treball de la longevitat?
3: Mira, el treball de longevitat... Ja portem un temps que...
1: N'hem parlat alguna ocasió, sí.
3: Sí, no és que estigui de moda, però és el que està més enfocat avui en dia a tots els centres esportius. Vale? Sí que hi ha modalitats d'activitats dirigides o d'alguna activitat molt heavy, com és el crossfit, que encara segueix, l'aerox, que és una...
1: Això, en farem un capítol aquesta temporada, sí. També. Recordarem què és això de l'aerox,
3: sí.
1: I aquestes coses.
3: Vale? Llavors, els treballs de longevitat és un treball que és... com ell mateix diu el nom, és a llarg termini, vale? Que són exercicis molt fàcils, és a dir, no són pràctiques d'exercicis o rutines, sí. Molt complicades, sinó que són molt fàcils, però que són molt funcionals pel teu dia a dia. És a dir, exercicis que milloraran el teu dia a dia, poc a poc, però a llarg termini. No per viure més, perquè no viurem més, però sí que viurem millor.
1: Molt bé.
3: I són exercicis que treballa una miqueta la força. Treballa exercicis de mobilitat, exercicis d'equilibri, flexibilitat i coordinació. Són tots aquests exercicis que en el teu dia a dia el pots utilitzar. Per exemple, aixecar i asseure d'una cadira.
1: Això, fer-ho repetidament, ens pot beneficiar?
3: Sí, entre 20-40 cops al dia...
1: Ho vaig a fer.
3: Vinga, ahí. Així, però no fa falta... Mira,
1: això que... la taula, tot
3: sí,
1: això.
3: Però això que estàs fent, sempre els dic als meus alumnes.
1: A veure.
3: És a dir, quan se t'explica un exercici o es fa un exercici, no es busca, en aquest cas, que sigui ràpid. És a dir, t'has de concentrar en el que has de fer.
1: Molt bé, això,
3: és a dir, t'has de concentrar en com m'aixeco, fins on m'aixeco, com m'haig d'asseure, com m'haig d'asseure a la cadira,
1: sí.
3: Com m'haig d'asseure, també. És a dir... No es demana agilitat, hi ha exercicis que sí que són d'agilitat, no? Però controlar el que estàs fent. Quantes vegades estem fent una cosa i no ens adonem de com ho estem fent? Sempre hem de controlar amb el que estem fent i com ho, com ho estem fent, vale? Llavors, nedar, jo sempre sóc... A mi la piscina no m'agrada, ja t'ho dic, no.
1: No ets d'aigua, tu.
3: No, ho trobo molt avorrit. I mira que hi ha cascos per nedar, però ho trobo avorrit. Em pesa el cul i em baixen les cames. I em poso molt nerviós. Llavors, que no m'agradi no significa que no ho recomani. És a dir, que és molt beneficiós.
1: És molt complet.
3: Sí, totalment. Vale? A mi no m'agrada? No m'agrada. Tampoc m'agrada menjar verdura i me la menjo.
1: Clar.
3: Saps? És a dir, a vegades no ens agrada fer un exercici o fer alguna cosa i ho hem de fer per salut. I la natació és una de les coses essencials. També torno a dir... Nadar no significa que hagis de nedar com si t'estigués perseguint un tauró.
1: Ah, sí, sí, clar.
3: És a dir, a poc, vale? Hi ha coses també que t'ajuden. La tabla, el pool boy, que és una cosa que et poses...
1: Què és el pool boy?
3: El pool boy és com un infinit... T'imagines el símbol de l'infinit?
1: Sí.
3: Vale? Que ho poses entremig de les cames,
1: sí.
3: Que això t'ajuda perquè suri les cames cap amunt.
1: És a dir, com un suro que hi ha...
3: És un suro, de fet, vale? Però es diu pool boy. Perquè tu poses a les cames i en aquest cas, com el meu, quan no tens molt control de les cames o et pesen, t'ajuda a nivelar i no...
1: Si anem a l'etimologia, pull vol dir empenya i boy és noi. Sí. Pull boy o pull girl.
3: O pull girl, sí.
1: Molt bé.
3: Vale? Llavors, això, hi ha moltes coses que ens ajuden a millorar el nostre exercici.
1: Perfecte.
3: Vale? Després, tema de flexibilitat. Estic cansat de dir que els estiraments són essencials. Hauríem d'estirar entre 8 i 10 hores a la setmana.
1: 8 i 10 hores a la setmana?
3: Sí, sí, sí, sí. És així. Quanta gent ho fa?
1: Ningú.
3: Ningú, poca gent. De
1: tu,
3: fet...
1: Tu ho fas.
3: Jo no arribo a les 8, però m'agrada molt estirar. I, de fet, sí, ho noto molt. La setmana que faig classes o que no estiro, ho noto molt a l'esquena. I mira que no sóc de les persones que està asseguda amb una cadira més de 3 hores al dia. Hi ha gent que es passa 8, 12 i, sí, i més. Pues, si jo ho noto i estic molt poques hores assegut, imagina't una persona que està asseguda.
1: Ja, ja.
3: Jo aquí trenco una llança perquè les empreses inclouin a l'exercici físic els seus treballadors, encara que sigui mitja hora.
1: Doncs això és molt interessant. Un dia podríem fer aquí un exercici de sociològic de veure quines empreses de Catalunya estan oferint aquest servei als seus treballadors.
3: Sí. És molt important, a part que, ostres, el rendiment segur que és molt millor. Jo faig, entrenaments a empreses.
1: Doncs et poso ja deures. Fem un capítol de com una empresa, petita, gran, mitjana, es podria enfrontar a aquesta situació, o podria afrontar aquesta situació, i podria oferir aquest servei als seus treballadors, val? I els donem algun consell aquí a l'antena, i l'empresari que ens escolti, doncs ja, que prengui la decisió, o no?
3: Pues sí, pues sí.
1: Sembla bé?
3: Em sembla superbé. Estic segur que els treballadors estan a favor. L'empresa ja mirarem.
1: Sí, sí.
3: El treballador...
1: És salut, al final, és salut.
3: És total. I és veritat. I a part, és el que et deia, jo faig molts entrenaments a empreses i la gent va diferent.
1: Molt bé. Quedem-nos amb això. Gràcies, Pitu. Fins la setmana que ve.
3: Gràcies. Adéu.
2: En bones mans, la salut des de la ràdio.
1: Suposo que moltes de vostès i molts de vostès ja hauran entrat a la rutina del mes de setembre. Ja ha tornat gairebé tothom de vacances, encara que n'hi ha alguns que estan de vacances justament aquest setembre. Sigui com sigui, per a uns i per a altres tenim consells perquè l'alimentació no sigui una cosa d'acabada passada. Ha de ser cabdal i hem de pensar, hem de reflexionar sobre allò que ens emportem a la boca i també el que no ens emportem. Fa uns dies vaig presentar aquí la doctora Maria Isabel Beltrán Margarit. Doctora, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Que ella és metge nutricionista, experta en medicina biològica i en antienvelliment, i és això que s'anomena medicina integrativa. I el que hauríem d'integrar a la dieta, potser, si és que no la tenim ben feta, és suplements. Ara parlarem dels suplements, perquè la setmana passada la doctora nos decía lo que tenemos que tener en cuenta para tener una alimentació equilibrada y que nos dé los nutrientes básicos, ¿no? Y a eso tenemos que añadir algunas cosas que muchas personas toman, ¿no?
4: Sí, bueno, si hablamos de la suplementación extraalimentaria, pero eso solo en los casos en que la alimentación que llevamos de forma regular no consigue aportar aquellas moléculas que realmente en ese momento el cuerpo necesita porque hay una mayor demanda, o por estrés, o por más trabajo, o porque descansas peor, o porque cualquier otra situación te está desbordando. Cuando hacemos una alimentación equilibrada, se supone que es para una vida normal, y siempre que los alimentos sean lo que habíamos comentado ya desde hace unos días, que sean de calidad, que no sean ultraprocesados, porque todo eso acelera el envejecimiento del cuerpo, hace que se queme antes, se satura.
1: Ay, qué bueno esto.
4: Sí, porque ya te digo, todo lo que es procesado lleva aditivos, conservantes, colorantes, todo lo que queráis, que hace que las patatas, no sé qué, sean buenísimas. Saben a jamón, saben a queso. Todo lo que sabe a esto no lleva ni jamón ni queso, lleva potenciadores del sabor. Y todo esto, cuando uno se lo come, se va quedando dentro del cuerpo. Y eso también consume parte de nuestra energía, hace que nuestro hígado vaya un poco como atascado, ¿vale? Y hace que además el organismo pues no esté consumiendo alimentos que le aportan cuando el producto es fresco de forma natural. Y en esos casos sí que a veces hay, yo siempre hablo de tres elementos básicos que deberíamos como mínimo tener presentes y valorar si realmente los cubre nuestra alimentación o vamos a hacer una carencia, que son la vitamina D, la famosa vitamina del sol, ¿vale? El magnesio, que es un mineral que está de forma natural en todos los vegetales de la tierra, vegetales y productos de tierra, ¿vale? Y luego el famoso omega 3. De los omega 3 son aceites que básicamente provienen, no exclusivamente, pero sí básicamente de pescado azul, sobre todo el DHA, que tienen un efecto, en este caso, reparador, ayuda al sistema neurológico, ayuda a las defensas, ayuda a lo que sería el fenómeno antiinflamatorio global, aunque la

0: A les tardes fosques, en els dies que s'escurcen, en el canvi d'armari, no? La roba de l'armari.
1: I d'hora.
0: I l'hora, doncs mira, porto aquest llibre.

0: que jo sí. Perquè estem a dia 13, encara falta uns dies, estem a dia 13 de setembre, però és que d'aquí una setmana i escaig ja estarem a la tardor astronòmica. Llavors ja no hi ha cap mena de discussió que estarem
1: ja no hem de preguntar què tal l'estiu.
0: No, ja no ens preguntem ni l'estiu ni res. Ja serà tardor total. Amb aquest amor de verano, que la gent coneix com el final del verano, que cadascú li posi el títol que vulgui, acabem avui. Gràcies, Fran, per portar-nos una mica encara el que queda d'estiu i avançar-nos que la tardor s'ha tocant a la porta.
1: Gràcies a tu, Robert. Adéu. Adéu.
2: Biblioteràpia, llibres que curen, amb bones mans, informació, divulgació i entreteniment.
3: Última llamada para los pasajeros del vuelo EDM 2026.

0: Aquest programa es descongestiona, descompressuritza quan arriba aquesta part de les bones mans. No vol dir que sigui menys important, vol dir que ens ajuda a relaxar-nos una estona. I això ho fem, com cada setmana, amb l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
1: Sempre contenta, sempre feliç de ser aquí una estona amb tu.
0: Quina alegria, perquè l'Alícia ens porta a llocs, a indrets del món que ens ajuden a fer salut, que ens ajuden a relaxar-nos, a sentir-nos més bé. I ella ve amb una cara de relax perquè ha estat uns dies al nostre país veí, però un lloc que no l'hauríem descobert si no fos per ella.
1: La veritat és que jo tampoc l'hauria descobert si no fos perquè algú m'ho va explicar, i per això penso que avui és important que també ho compartim amb tota la gent que segueix el programa i que segurament està interessat en trobar destinacions turístiques per fer escapades curtes a llocs molt, molt, molt, molt tranquils, on no trobarem aglomeracions, on segurament tampoc hi haurà botigues de souvenirs, perquè és una zona molt autèntica, rural, desconeguda i descongestionada, com dius tu, de França.

0: Molt bé, Alicia, doncs amb aquesta música que ens ambienta, que ens porta fins allà, a on estem avui, concretament?
1: Doncs mira, fa poquet, res, la setmana passada vaig ser-hi uns dies coneixent una zona de França que es diu la Vendée. Jo dic zona perquè saps que ells distribueixen el territori, així com nosaltres tenim comarques, províncies, no?, regions, doncs ells tenen departaments, que els departaments són diversos dintre d'una província, podríem dir, no? Llavors, dintre d'aquesta zona oest de França, tenim la Vendée, que és el nom d'aquesta, bueno, d'aquest, diguéssim, indret, sí, és com...
0: Que està dins d'això que es diu Île-de-France.
1: Île-de-France, és un departament. I la veritat és que segurament algú dirà, ai, això de la Vendée jo ja ho conec. És que és conegut, a França sobretot, no tant a Espanya, però sí que és veritat que tenim tots referències d'aquestes doncs, petites poblacions costeres que hi ha a la línia de la costa de França.
0: A l'Atlàntic.
1: I que són moltes vegades petites destinacions, poblets, mariners que arran del turisme i evidentment de que la vida ha canviat doncs s'han convertit en destinacions on molts francesos van a descansar, a fer les vacances o a fer simplement retirades, estades, perquè són poblacions que moltes d'elles a tocar de mar afavoreixen doncs, això que tant es va posar de moda a principis del segle XX, que és aprendre les aigües i els banys d'aigua. Totes aquestes petites poblacions de la costa, de la Vendée, tenen espais. Tradicionalment, els francesos sempre els hi agrada i, a més, tinc entès que la seva seguretat social, per dir-ho d'alguna manera, també inclou beneficis i ajudes per poder fer aquest tipus d'estades. Però la zona de l'interior, que és el que jo he visitat, és realment la menys coneguda. Per què? Doncs perquè és una zona rural. Que fixa't tu, si abans, fa uns anys, ens diguessin tu vols anar a una zona rural on no hi ha ningú, on pots anar per carreteres secundàries, per petits poblets, que segurament no trobaràs massa gent, i què fem aquí? I ara resulta que arran del boom del turisme tots volem anar a llocs autèntics on no trobar gent, no?
0: Sí,
1: la Vendée m'ha sorprès precisament per això.
0: Clar, perquè penso que a partir de la pandèmia, des del Covid, que ens vam estar tancats a casa i després vam reformular el turisme d'alguna manera, doncs vam apostar per aquests llocs més tranquils i més separats de la societat, de la massa, no?
1: Jo ja fa temps que sóc una gran defensora de les destinacions secundàries, és a dir, que a Espanya potser tenim Madrid, Barcelona, no sé, Mallorca, no? Però hi ha altres indrets, petites poblacions, no tan famoses, secundàries, podríem dir, que són una gran oportunitat per fer turisme slow, d'aquell tranquil, no? I la Vendée és precisament això, sobretot la zona de l'interior, que és el que jo he visitat. Com arribem fins allà des de Catalunya volant a veure, potser agafar el cotxe si tens dies i anar fent Chirochano, no? Però no és una destinació per agafar el cotxe i en un cap de setmana anar i tornar. Això no seria.
0: És a dir, està geogràficament...
1: A l'oest.
0: A l'oest i a la part més alta de França, no?
1: O la meitat. No alta del tot, però mitjanera, podríem dir. Llavors, el millor és agafar un vol de Barcelona a Nantes, que en tenim uns quants, per poder, no sé, 3 o 4 dies, no? Te'n vas a Nantes, i des d'allà el que fa la majoria de turistes és, i a més està molt ben preparat, agafar-te un cotxe de lloguer, i el que dic jo, escollir carreteres secundàries d'aquestes tranquil·les, que vas per uns paratges, pensa que és una zona bastant rural de França. Igual que nosaltres tenim a Espanya o a Catalunya, racons que realment se surten de la massificació de la cosa turística, França també. I aquests poblets així pintorescos, no?, que es diuen en castellà, és una gran proposta que m'han fet doncs, els responsables de promocionar. Diu, és que espanyols per aquí, catalans, és que no venen, no ens coneixen, no? I tenim, diu, però què teniu? Doncs mira, tenim castells, perquè és una zona...
0: Ui, m'encanta.
1: Clar, aquests
0: Perdona,
1: castells...
0: si a mi em parles de França, em parles de castells, em parles de pobles amb encant, em ve a la ment el poble de la Bella i la Bèstia.
2: Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender.
0: No és el poble de la Bella i la Bèstia?
1: No és el poble de la Bella i la Bèstia, però sí que és veritat que aquests poblets que ens trobem passant per la carretera, que són pobles on hi ha també granges, perquè he de dir que aquesta zona de França, jo m'he estat investigant i preguntant, i resulta que a nivell europeu és un exemple, la Vendée Bocuse, que és la zona interior, doncs la Vendée és una zona de França que s'ha posat moltes vegades com a exemple, a nivell europeu, de com fer ajudes i programes que facin que els joves vulguin quedar-se a les zones rurals per iniciar o continuar els negocis dels pares i dels avis, no? És a dir, que a nivell d'economia rural i d'agricultura és també un exemple a nivell europeu. I trobarem aquestes petites poblacions que són granges, amb vaques, bueno, amb tot tipus evidentment, de vida rural, de gallines i de grans...
0: Per aprendre també, i ho dic per les persones més urbanites que tenen fills, que els ous surten de les gallines, que les gallines existeixen, que no són pollastres donant voltes a una màquina de rostir pollastres, que la vida rural existeix.
1: I que, evidentment, el silenci, el descans en aquesta zona de França ho tenim garantit. Se la coneix com la Venècia Verde. I tu diràs, la Venècia Verde? Però per què la Venècia Verde aquí? Resulta que a tota aquesta zona hi ha força canals de rius, de petites, de petites riades que fan que s'hagi generat al llarg dels segles com uns canals pels que tu pots navegar. Hi ha moltes petites poblacions que tenen, doncs, ho tenen molt ben preparat. Evidentment, hi ha bona gastronomia, perquè en tots aquests castells i cases rurals que trobaràs, xatós, es menja molt bé. Ja saps que la cuina francesa se la pren molt en sèrio, sí. No? Però sí que tenim aquesta sensació de desconnexió, perquè trobem des d'abadies abandonades, antigues, trobem castells a les afores dels pobles, no? Petits palaus també. Hi ha molt de medievalisme, podríem dir, en tota aquesta zona.
0: Castells com aquell en el qual la vella va trencar l'encanteria de la bèstia
1: sí,
0: van acabar amb aquella festa i tot allò.
1: Què hi ha en aquesta zona, que jo vull afegir abans de marxar, una visita obligada, que la posa en el mapa de les destinacions turístiques més importants de França, i és Puy-de-Fou.
0: El Puy-de-Fou?
1: Puy-de-Fou.
0: Què és això?
1: Ah, el Puy-de-Fou. Ho tenim aquí a Toledo.
0: Ah, sí?
1: És veritat, a Toledo va obrir un Puy-de-Fou fa uns anys, no masses, és un parc temàtic, perquè no és un parc d'atraccions.
0: Parc temàtic?
1: És un parc temàtic.
0: Cultural.
1: A França què hi ha? Pues hi ha el parc temàtic dels dibuixos de Disney, no? Uh-huh. Un parc temàtic de l'Astèrix i Obelix, per exemple.
0: Un altre de Futuroscope.
1: Futuroscope és un altre. I aquest, que no és tan conegut, perquè no és un parc de catxarritos, jo dic de catxarritos,
0: sí, sí.
1: D'aquests de muntanyes russes. No pujarem a res. El que farem serà passejar per un gran parc temàtic que està dins d'un bosc, a la Vendée, i que ens ofereix grans espectacles, però grans espectacles de gran format, i repassar la història de França, des de Juana de Arco, d'Artagnan i los Tres Mosqueteros, Richelieu, Napoleón, diferents èpoques com la Belle Époque. Tots són espectacles, però de gran format, amb moltíssims actors, especialistes. Passarem per l'època vikinga de França, per l'època romana, és per estar-hi dos dies, perquè amunt fas curt. A més, no només són espectacles de seure en una butaca, hi ha alguns altres que són realment immersius. Jo recordo un que em va encantar, que és l'època de les grans conquestes. Saps que els francesos agafaven vaixells i se n'anaven cap a les Índies i les colònies a conquerir món, no? Doncs l'època de les conquestes, del Master and Commander, perquè ens entenguem, no? Aquestes grans embarcacions de fusta enormes que creuaven los mares i anaven a parar al Carib, doncs hi ha també atraccions que d'una manera immersiva, mullant-te fins i tot, te sents dintre d'un vaixell en aquestes circumstàncies. No? És a dir, que jo trobo que és una gran experiència aquesta regió, la Vendée, que per mi ha estat una gran sorpresa, sobretot perquè és el que busquem aquí, salut, descans, benestar, silenci, bona gastronomia i dormir bé. Algun xató.
0: Doncs ens quedem amb aquest silenci abocador que ens porta aquesta regió de França i et diem fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.
3: Onda Cero Cataluña.
4: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
5: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
4: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisure.
7: Nadie debe saber que Kader está aquí.
8: El secreto triunfa en su estreno.
9: Ya sé quién es el padre de Kader. Y Serhat también lo sabe.
8: Líder y lo más visto de la noche del domingo.
7: Confiaba en mi mujer y confiaba en ti.
8: El secreto. Esta noche a las 10, nuevo capítulo en Antena 3.
10: Y después.
11: Bienvenido, Jalis.
10: Último capítulo de Una nueva vida.
12: Ya disponible en A3 Player.
6: 45.712.
10: ¿Me toca?
11: ¿Eso es el número de la lotería ahora?
10: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
12: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
0: Anem entrant a la recta final d'aquest segon programa de

0: La temporada d'En Bones Mans, i ja els vaig avançar la setmana passada, i si no eren aquí, els ho explico a aquesta hora, que hem decidit que aquesta temporada sigui l'audiència de la ràdio la que ens ajudi a fer la següent secció, que porta per títol La recepta de la setmana. Sí, és l'audiència d'Onda Cero Catalunya la que fa aquesta secció. Per què? Perquè prèviament, el dijous, haurà participat a la ciutat a la secció que hem anomenat Quins Fogons. El premi de participar-hi és que la seva recepta sigui emesa aquí, a les bones mans, i que també sigui digitalitzada al nostre web ondacero.es/Catalunya. Aquesta setmana hem parlat dels menús infantils, per això de la tornada a l'escola, i la Conxita ens ha dit que a casa seva es llepen els dits amb les mandonguilles.
1: Bon dia, amics.
0: Bon dia, guapa.
1: A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles, d'aquelles que faig amb carn de vedella i de porc, que després hi poso l'ou i la farina de galeta, que després les enfarino, però el secret és que les mides de les mandonguilles són com olives. Aquestes, un cop fregides, se separen i faig un sofregit. Hi poso tot tipus de verdures, és a dir, com un pisto. Un cop estan ben cuites el xup-xup, les poso a la cassola amb les mandonguilles, mida d'olives. Que tingueu un bon dia.
0: Gràcies, Conxita. Amb la mida d'olives i amb olives de tota manera, però vaja, ja s'ha entès perfectament. La Conxita aquesta setmana ens ha servit aquesta recepta.
2: La recepta de la setmana.
0: I un tema més abans d'acabar, la notícia positiva de la setmana. Que ens porta al Vall d'Hebron Institut de Recerca, on han desenvolupat un hidrogel injectable elaborat amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda. Aquest sistema, que està encara en fase preclínica, té l'objectiu de superar les limitacions habituals de la quimioteràpia, que ja saben que es reparteix per totes les cèl·lules, les tumorals i les sanes, i que té efectes adversos. L'hidrogel que han desenvolupat allà, és tou, és injectable i està format per cel·lulosa i quitosà, que són dues molècules naturals biodegradables. Aquesta tècnica permetria minimitzar els efectes secundaris sobre els teixits sans. I com sempre, no pot fallar una cosa que forma part de la teràpia medicinal d'aquest programa. És la música. La que un dia va deixar gravada Dolly Parton el 2022 i que mai no es va arribar a publicar. Fins ara.
3: 1, 2, 1, 2, 3.
0: Oh yeah! Ara ve la Dolly Parton. La veu de Dolly Parton torna a obrir-se pas unes setmanes després de la seva mort. L'artista és una de les protagonistes de Bound to Ride, un enregistrament inèdit que serveix com a primer avenç de Where the Soul Never Dies, Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers, un àlbum col·laboratiu que veurà la llum el proper 16 d'octubre. Es tracta de la primera cançó pòstuma publicada de Dolly Parton, encara que aquesta etiqueta necessita una explicació. El tema no ha estat gravat durant els seus últims dies, ni va néixer com un comiat, ni és intel·ligència artificial, eh? No. La seva participació es va portar a terme el 2022. Amb ella i amb aquest so tan nord-americà, aquest so tan country, marxem. Però ara es queden amb la millor ràdio possible. Aquesta que ens anuncia que un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Si no volen estar sols o soles, quedin-se aquí a la ràdio, que acompanya i que abraça. La ràdio de Hello. Nosaltres hi tornarem diumenge que ve amb les històries de la vida. Senyores, senyors, passin bona setmana.

0: mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti.
1: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Esta semana en Repsol en Escena nos vamos de gira a la de la oreja de Van Gogh. Nos cuentan cómo están viviendo esta nueva etapa cargada de energía. Todo de la mano de Cris Regatero. Y es que Repsol impulsa su gira Tantas cosas que contar, con combustibles Nexa de origen 100% renovable. ¿Te vienes con nosotros?
4: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
5: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
6: Maria José Racudé, membre de la Junta Directiva del Col·legi de Periodistes de Catalunya i impulsora del grup de treball Educació Mediàtica i Universitats. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Els joves són prou conscients dels perills de les informacions falses?
7: Jo crec que n'hi ha que sí i n'hi ha que no. I aquesta diferència té molt a veure també en si, per exemple, han pogut rebre alguna mena de taller de formació sobre educació mediàtica fet per qualsevol organisme, tant sigui el Col·legi de Periodistes com qualsevol altre. I també depèn moltes vegades de quina és la situació familiar. Vull dir que hi ha pares i mares que realment són capaços d'orientar els fills sobre què han de veure, què no han de tenir, quin control han de tenir de les xarxes socials, i n'hi ha que no. És a dir, a mi em recorda quan nosaltres érem joves i començaven a tenir les televisions a casa, doncs apareixien allò los dos rombos a una hora determinada i t'enviaven a dormir. Doncs clar, si els pares són conscients, les famílies, l'entorn educatiu és conscient de que la desinformació existeix i de que les notícies falses circulen molt ràpidament, és més simple que tinguis consciència que no.
6: A banda d'eines com aquesta, com aquest grup de treball, educació mediàtica i universitats, per on creus que passarà la solució per acabar amb aquesta desinformació?
7: Jo crec que això passa per que tinguem assignatures obligatòries a les escoles, és a dir, tant a primària com a l'ESO, com al batxillerat i també a la formació professional. Això em sembla absolutament imprescindible, que hi hagi formació reglada. I per altra banda, per totes aquelles persones que ja no enganxaran o aquest tipus de formació o aquest tipus de tallers, també crec que no és un problema només dels joves, també és un problema dels adults i de la gent molt gran, perquè sempre ens preocupem dels joves però no tenim en compte que les persones adultes i les persones, diguem, ancianes, voten o votem, i per tant bona part de la desinformació que nosaltres vivim cada dia té molta relació amb la vida política i amb el que està succeint a casa nostra. I això és molt perillós perquè, clar, tu pots acabar agafant unes idees errònies o tenint un biaix que realment no te n'adones de lo perillós que és ni com t'afecta negativament a tu.
5: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Fría en Europa Central.
1: Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
2: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
3: ¿Qué va a estar aquí Pedro Sánchez en el intermedio?
4: ¿No venís Sánchez?
5: Mañana a las 9:30 de la noche, el presidente del gobierno en el intermedio. La Sexta, un pedazo de cadena.
6: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
7: Hi ha dades que reflecteixen una mica com està la situació, que ara mateix crec que és bastant complicada. Segons l'enquesta sobre joventut del darrer Eurobaròmetre, el 42% dels joves assegura que les xarxes socials són la seva principal font d'informació. Només el 26% s'informa a través de webs de notícies online.
8: Realment el consum és el que dius, o sigui, s'informen principalment per xarxes socials. Llavors, el tema aquí és a qui segueixen també, no?, les xarxes, i que puguin veure que no és el mateix seguir les xarxes de mitjans de comunicació, que sabem que fan bona feina, que contrasten la informació, que hi ha uns periodistes formats darrere que treballen aquesta informació, que seguir pues, l'influencer de torn, que segurament parla de coses que els interessa moltíssim, però que no deixa de ser una opinió. I llavors, diferenciar aquestes això, opinió d'informació contrastada, doncs és una cosa en què fem molt d'èmfasi i que hauríem de fer molt d'èmfasi des de ben petits, ja, no? El que tu em deies de comentar, no? Quan les criatures venen a l'escola, això està també demostrat que els infants en què les famílies consumeixen mitjans d'informació tradicionals tenen molta més consciència d'aquesta diferència entre informació i opinió.
9: I potser també les famílies també tenim un paper important quan, per exemple, arriben els nostres fills i ens diuen una notícia que han escoltat a l'escola, que un nen ha vist a través de TikTok, per exemple, i ja s'ho creuen, no? I potser aquí nosaltres hem de dir, bueno, anem a veure si aquesta notícia realment és així, anem a contrastar, anem a mirar mitjans digitals, no? Fer també aquesta feina a casa una mica.
8: Totalment, les famílies tenen un paper fonamental en l'educació mediàtica també dels nostres fills i filles. Jo ara m'estic trobant que totes les formacions que fem per famílies, normalment les famílies que venen són famílies que ja estan molt conscienciades, no? Dels riscos que suposa tot el món mediàtic pels seus infants. Per això mateix el paper de les escoles és fonamental, i no només d'escoles, sinó també de biblioteques, per exemple, els centres d'atenció primària, no?, que ja han començat a incorporar també a les revisions pediàtriques, preguntar per l'ús que es fa a casa de les pantalles, dels dispositius, etcètera, etcètera. Per això dic que és un tema molt transversal, que realment afecta molts sectors de la societat i que hauríem d'anar tots una mica a una, perquè realment està esdevenint un problema de salut pública. Vull dir, els que sentim cada cop més notícies de com estan creixent, no?, en nens cada cop de franges d'edat més reduïdes, els problemes d'addiccions.
6: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
10: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Tarragona. Et mereixes aquesta ràdio. Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
2: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
3: Claro, visto así.
2: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona. Et mereixes aquesta ràdio.

0: Totes les setmanes a Nits de Ràdio ens agrada poder fer una mica d'allò de posar-nos en el divan, mira, posar-nos davant del mirall, posar-nos davant de nosaltres mateixos i buscar mètodes, formes de poder anar optimitzant tot allò que fem i una mica, aquí sempre diem allò de passar per l'ETV i això ho fem a través del coaching amb el Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, és un plaer, tenia ganes de fer el programa amb tu, col·laborar amb tu i amb tots els oients. Bueno, avui podem parlar del racó de la reflexió.
0: Val.
1: És molt important, sí, aquest divan que tu deies, a vegades hem de buscar aquest espai que és important, no solament un espai físic, sinó un espai emocional, per poder reflexionar sobre moltes coses en el dia a dia. Perquè és que a vegades anem prenent decisions de manera molt accelerada. Saps?
0: Sí, sí, a vegades potser, tant pot ser que hi hagi un procés o un temps o un d'allò en què no vulguis prendre cap decisió, com al contrari, no? Com que de cop i volta sembla que vas decidint, no? I tot necessita el seu moment i la seva focalització, no? És a dir, prendre les decisions sense adormir-se, però tampoc sense precipitar-se.
1: Sí, en cap passa una mica una definició una mica bèl·lica, són decisions metralleta, que jo dic.
0: Totalment, sí.
1: Estàs contínuament una rata l'altra, una rata... Clar, a veure, hi ha decisions que esperen per anar ràpid, però sempre reflexionant, mai de manera impulsiva. Correcte, no?
0: Amb decisió, no? Diguem, sí, però sí. Aquesta decisió ve argumentada per reflexions i per treball previ, no? Com si diguéssim.
1: Sí, sí, sí, perquè té que ser reflexió objectiva, no subjectiva, no?
0: Sí, sí,
1: perquè és un treball previ, no? Perquè al final de tot és un camí en el qual tens que prendre, tens que fer una escala de valors, tens que observar, tens que prendre opcions i sobretot agafar la més coherent i la que beneficia a totes les parts, no? Perquè al final de tot, a la vida tots estem implicats. És que la societat som un equip, David, som un equip. Tot el que puguem fer uns també pot estar, en un moment també pot afectar la comunitat, el grup de treball, a l'estat, a tot. O sigui, qualsevol decisió, i tenim que reflexionar-la prèviament, sempre.
0: Sí, perquè al final podem pensar que són actes o decisions, diguem-ne, unitàries i tal, però és que al final sempre, en menor o major mesura, estan afectant aquestes decisions. Quan tu no estàs prenent una decisió, una altra persona està esperant, o no saps si li donaran doncs aquesta plaça, si l'agafes, si no l'agafes, si agafes torn, si no l'agafes, no? Si cada pas ve condicionat i molts cops la no decisió d'algú implica pues, l'espera d'una altra persona. Vull dir que sempre hem d'estar entenent que no estem sols aquí.
1: No, el treball que nosaltres de coaching, sobretot en salut o coaching sociosanitari, coaching executiu o coaching directiu o coaching tècnic, nosaltres organitzant, nosaltres sempre tenim una cosa, acompanyem la situació, perquè saps el que passa? Que les idees són molt bones, però tenen que estar consensuades, correcte o no? Sempre tens que estar amb persones, jo sempre dic que, no dic una sessió llarga de brainstorming, no? Però és que al final tenim que qualsevol decisió pot afectar.
0: Sí.
1: Per la millora, per la millora o per la menys millora. Perquè mai dic que pot afectar negativament. Jo sempre dic que les situacions no són negatives. A vegades les decisions les podem prendre de forma negativa. Les decisions són les que nosaltres prenem i tot depèn de les persones, correcte, no? I també tenim que tindre clar una cosa. Quan prenem una decisió, tenim que explicar-la bé. Sí, perquè afecta a tothom. El nostre entorn afecta, correcte, més directe. Correcte.
0: Totalment. I aquí la claredat, l'altre dia parlàvem amb l'autor del llibre, Aclara-te, que ens explicava molt bé un cas en què deia, diu, mira, això és com quan et porten has d'anar a dinar a casa d'algú, diu, escolta, porta alguna cosa, diu, mira, porta pa. I bueno, tu et presentes amb una barra de pa i diu, no, però aquesta no era. Ep, a veure, jo t'he portat pa o no t'he portat pa? Si tu volies un pa determinat, haver-m'ho dit, que de bon jo l'hagués agafat. Però si no m'ho dius, jo no en sé de pa, no? Doncs a vegades aquesta claredat en la informació, en la comunicació, afavorirà a que sigui una bona decisió.
1: Sí, perquè tenen que conèixer també els gustos, els plers.

sobretot el que els altres els pot agradar o no. Mira, jo et dic una cosa, per aclarar en els altres, tenim que aclarar-se nosaltres mateixos. Si tu no t'aclares, què es vol dir aclarar-te? Fer un estat de situació...

0: la seguretat.
1: Mostrar aquesta seguretat serà bo per tu i pels altres, eh?
0: Sí, que sigui creïble, perquè és que si no és una persona creïble o no és una decisió ben explicada, ben enfocada i molt personalitzada, lògicament no té l'èxit que tindria que tindre. I podria ser una decisió molt bona, no la, però tampoc tenim, sabem la forma d'explicar-la, perquè cada persona ho entén d'una manera diferent, correcte?
1: A mi hi ha una cosa que particularment m'agrada molt, Jordi, que és que quan jo estic molt obert sempre al debat sobre, escolta, què fem? Fem això, anem per aquí, anem per allà, decidim això, decidim l'altre. Hi ha un procés de negociació, però la que s'ha pres la decisió no hi volta atràs. És a dir, s'ha d'anar, no es pot dubtar, perquè llavors és quan no avances. És a dir, dubtem abans, però quan hem decidit una cosa es va per aquell camí, perquè si no és quan no s'avança.
0: Mira, jo feia un exemple sempre en aquesta de la inseguretat, o quan lògicament no tens les coses ben clares. Això, jo, diguem-ne, ho comparo una mica en un adelantament. Vas amb moto, vas amb cotxe, vale, tu, si estàs segur, adelanta. Si no estàs segur, et fots la pinya.
1: Totalment d'acord.
0: I, a més, no solament perjudiques la teva integritat, sinó la integritat dels altres vehicles, dels altres conductors, xòfers, autobusos, bicicletes, motos, o cotxes, o camions, jo què sé. Per això que, quan prenem una decisió, tenim que aclarir-nos que aquella decisió anirà bé, que la gent la tenim que explicar. Perquè, mira, quan fem canvis a la vida, els canvis se tenen que explicar bé, saps?
1: Sí. I aquí Jordi, és on la informació, seguint el mateix símil que em va perfecte, aquí és on la decisió és important, i ficar l'intermitent. És a dir, estar segura que vols fer això i ficar l'intermitent, que és la forma de que els altres ho sàpiguen, perquè a vegades passa que hi ha algú que ha pres la decisió però no ha posat l'intermitent, i llavors és quan comencen els problemes. És a dir, que informar, comunicar, estar segur, tot això facilitarà que tot funcioni, eh?
0: Sí, perquè normalment, quan hi ha una inseguretat, la gent va a la defensiva.
1: Sí,
0: i té dret. Té dret perquè l'ho has conegut, perquè si la gent està acostumada, quan fas un canvi a la vida, tens que fer reflexionar. I com explicar-li aquest canvi? I a cada persona, en respecte sobretot, i ser honest a les coses que fas. Tenim que fer aquest canvi? Doncs ho tenim que fer. I que implicar tothom. Perquè si tu impliques a tothom en el canvi és un èxit.
1: Totalment d'acord.
0: Perquè és una reflexió compartida, saps?
1: Perquè al final, que la idea, la iniciativa, l'inici sigui teu o d'una altra persona, tant és. El important és que tu te sentis partícip, que tu te sentis implicat en aquella decisió, i llavors la viuràs com si l'haguessis fet tu, que al final és el de menys, perquè si és un benefici col·lectiu, som-hi tots, no?
0: Sí, ha sigut una figura que has pres part d'això.
1: Exactament.
0: O sigui, has posat el teu gra de sorra, no?
1: Sí. Formes
0: part del procés. I això és una cadena de valor, que molta gent no ho entén. O sigui, això no és un tema de responsabilitat. Això és un tema de compromís amb la gent, també. Perquè la gent es vol comprometre. Per això, comprometre, però sobretot també, en aquest cas, també gratificar aquest compromís, correcte. Per almenys fer-lo, parlar-lo directament i dir-li, escolta, doncs mira, la teva participació ha sigut bona, és exitosa, i escolta, i a partir d'aquí estem oberts. Perquè la gent és que mira sempre la reactivitat dels altres, la intuïció dels altres. Com els altres, quan dius una dona, realment, com se senten, saps o no? És important. Aquesta implicació, sobretot, és molt important, perquè, a més, també dona confiança. I queda compromís a la gent, saps?
1: Totalment. I aquí és on una cosa que també seria molt, molt important de veure és, per anar acabant, això que ens deies d'aquest racó de reflexió, no? Aquest racó de reflexió és molt important que entenguem que s'ha de buscar, tant física com psíquicament, no? Sí. És a dir, tant el punt de vista físic com el moment adequat, eh?
0: Sí, mira, per exemple, el racó de reflexió seria, o sigui, no solament físic, seria aquest moment que estàs en una tensió, una pressió brutal, fer un reset, parar i reflexionar.
1: Totalment.
0: M'entens? I sobretot no portar mai, evitar portar temes laborals professionals a casa. I els temes familiars no portar-los dintre de la feina, perquè moltes vegades no podem reflexionar. O sigui, en què tenim una paritat entre la vida familiar, la vida personal i la vida laboral professional, però n'hi ha que sàpiga separar. I aquest racó és això. El racó és posar una mica, és a dir, posar una mica d'interès, no allunyar-te de la gent, però sí que en un moment reflexionar en no tanta toxicitat o tanta mala fe o potser tanta discordància. Perquè moltes vegades les persones no tenim aquest racó de reflexió. I el cos seria en aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, aquest espai en què tu, lògicament, vols donar un valor a les coses que fas. i transmetre, m'entens?
1: Fantàstic. Doncs així de béns l'ha presentat aquest racó de la reflexió en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera.

0: Jordi, moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
1: Gràcies, David, una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.